0: quedarte en medio, porque cuando ves Irat, Irat no te deja indiferente.
1: No, Irat es a mí, vamos, a mí me sembla que Irat, es como...
0: Irat te coge de las sí. gònades.
1: És una proposta trencadora en tots els aspectes i això s'ha d'aplaudir.
0: I una pel·lícula que tu la ves en el cine i per una vez en muchísimo tiempo no sabes què va passar.
1: Exactament, i és millor que no ho sàpigues, per això quantes
0: menys coses... No sabes què va passar, és a dir, és tal reto al espectador que està bé com a espectador, estem adocenados nosaltres.
1: Sí, sí, som massa, tenim massa ja intuïció del que passarà, no? I estic molt d'acord que és dels cops en què feia molt de temps que no em passava que dic, ai, mira, això no m'ho esperava.
0: Claro. No? Home, tu ves una pel·lícula de Navidad i a los dos minutos sabes com va acabar.
1: Sí, home, i tant.
0: Y que tiene la cuñada negra y que ahora viene esto y ahora viene la persecución en el centro comercial.
1: No, y que si la noia té, se li para el cotxe, el que li vingui a arreglar serà fornido amb un jersei d'aquests de Nadal, però que serà superatractiu, vull dir, això ja t'ho veus a venir.
0: Exacto, y que habrá un hombre, un guardavía muy simpático que l'ajudarà. No?
1: Totalment, que a més és lenyador i que viu allà a la muntanya.
0: Exacto, que té una camisa de frenela divina para Nueva Inglaterra.
1: Totalment d'acord. Bueno, doncs aquesta és una proposta també, la de sí, Wicked, de conèixer.
0: Para aquellos que les guste descubrir villanos en libros infantiles o ver cómo personajes que creíamos que eran unidimensionales pueden provocar una reacció emocional en jóvenes lectores.
1: Fantàstic. Doncs vinga, anem a més propostes.

0: Doncs és un plaer sempre poder escoltar el nostre escriptor de capçalera, que a més ens recomana llibres que valen molt la pena i que ara són unes bones dates per poder donar-li lectura i també escoltar-los, més quan són musical i gaudir-los, ja sigui en versió cinematogràfica o, si pot ser, al teatre. Víctor Ruiz Novel, moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Vinga, fins la propera.

Una vida i una cançó. Hi va haver un home que amb la seva guitarra i el seu ritme va encendre l'espurna del rock and roll. Es va convertir en el precursor d'una revolució musical que va canviar el món. Un noi de Pennsilvània que va passar de tocar en subhastes locals a omplir estadis. I és que avui parlem de la història d'en Bill Haley.

William John Clifton Halley, conegut com a Bill Halley, va néixer el 6 de juliol del 1925 a Highland Park, a Michigan, en un apartament d'un segon pis en un barri obrer de Detroit. Era el segon fill d'en William Halley Sr., un mecànic d'origen Cherokee, que havia deixat l'escola de petit per ajudar la família i que tocava la guitarra per pura afició. I també de Maud Green, una immigrant anglesa de Lancashire que havia estudiat piano clàssic i tocava l'orgue a l'església. La família era humil, amb un germà gran, en Jack, i una germana gran, la Margaret, que va néixer 2 anys abans que ell. La música era el fil conductor de la llar. La Maud donava lliçons de piano a casa i el pare, tot i no saber llegir partitura, desxifrava melodies d'oïda. Una anècdota que il·lustra bé la seva infantesa. De ben petit, en Bill va fer una guitarra simulada amb cartró i els seus pares, veient el seu interès, li van comprar una de debò, amb la qual va començar a imitar el pare, tocant cançons country senzilles al voltant de la taula del sopar. La infantesa va estar marcada per una tragèdia mèdica. El 1929, als 4 anys, va patir una operació d'otitis mastoidal que va tallar accidentalment un nervi òptic, deixant-lo cec de l'ull esquerre de per vida. Per amagar-ho, va adoptar un rínxol caigut sota l'ull dret, que més tard es convertiria en el seu signe de distinció. Però en aquell moment era una manera de protegir-se de les burles dels nens del barri. La Gran Depressió va colpejar dur la família. El pare va perdre la feina a Detroit i el 1932, quan en Bill tenia 7 anys, es van traslladar a Bethel Township, a Pennsylvania, a prop de Chester, on el pare va trobar treball com a mecànic. Allà, en un entorn rural, en Bill va créixer envoltat de camps i ràdios que emetien western swing i hillbilly music. Els estudis no van ser el seu fort. Va assistir a l'escola de Boothwyn, però va deixar la secundària després de 8è grau l'any 1940, amb 15 anys, per treballar a la Bethel Springs Water Bottling Company, omplint ampolles de 5 galons per 35 cèntims l'hora. Després va passar per la Baldwin Locomotive Works a Eddystone, com a aprenent de maquinista. En la seva vida personal, en Bill era un noi tímid però determinat, amb un caràcter protector cap als més petits. La seva germana Margaret recordava com, malgrat la seva ceguesa parcial, ell guiava els germans petits pels camps cantant per espantar-los els malsons, i això va forjar el seu instint per entretenir els altres.

La passió musical li venia de casa. La Maud li va ensenyar a cantar amb tècnica i el pare li va donar les primeres lliçons de guitarra. Als 13 anys, el 1938, en Bill va debutar professionalment tocant i cantant en subhastes locals de granges per $1 la nit, acompanyant-se amb la guitarra mentre els licitadors compraven vaques i eines. Una anècdota divertida és que en una d'aquestes subhastes va improvisar una cançó sobre una vaca rebel que va fer riure a tothom guanyant-se propines extra i el sobrenom de El Petit Entretenidor. El 1940 va formar el seu primer grup, The Down Homers, amb amics de l'escola tocant western swing en festes rurals. El 1944 va treballar com a DJ a la ràdio WPBI a Chester, sota el nom de Yodlin Hall, on va descobrir el rhythm and blues i va començar a barrejar-ho amb country.

1946 va formar The Four Aces of Western Swing, gravant el seu primer disc, Candy Kisses, per a una petita discogràfica. Tres anys més tard va canviar el nom a The Saddlemen, signant amb Essex Records i gravant Rocket 88, una versió d'un èxit de Jackie Brenston que va vendre modestament, però va mostrar el seu interès per l'R&B. Una història clau al 1951, després de veure un concert de blues amb Bill, va decidir deixar la imatge cowboy i va adoptar un estil més urbà, canviant el nom a Bill Haley and His Comets, inspirat en els trens de vapor que passaven per Bethel.

Bill Haley va ser el pont entre el country i el rock. El 1952, Rock the Joint va ser un èxit local. I el 1953, Crazy Man Crazy, escrita per ell mateix, va ser el primer rock and roll a entrar al top 20 de Billboard, venent 75.000 còpies. Va signar amb Decca Records el 1954 i allà va arribar Rock Around the Clock. Va vendre 25 milions de còpies, fent d'en Bill el primer ídol del rock blanc. Hi ha una anècdota curiosa. L'any 1957, durant la gira europea, a Londres, va ser rebut com després es rebria els Beatles a tot arreu per legions de fans. I és que tenia fans assetjant l'hotel, però ell, molt tímid, va decidir amagar-se al bany cantant per calmar els nervis. La seva discografia inclou àlbums com Rock Around the Clock del 55, Rock and Roll del 56, Strictly Instrumental de l'any següent, amb més de 30 senzills, incloent See You Later, Alligator i Rudy's Rock. Als anys 60 va gravar amb èxit per Orfeo com Florida Twist i va actuar en pel·lícules com Don't Knock the Rock, de 1956. Va fundar la seva pròpia casa discogràfica, Holiday Records, però les vendes van caure amb l'arribada d'Elvis. El 1962 va fugir a Mèxic per problemes fiscals i es va casar amb Martha Velasco, una ballarina mexicana amb qui va tenir 3 fills. Va continuar actuant, però l'alcoholisme i la paranoia el van anar consumint.

Bill era un home contradictori. Públicament, era un home amable, protector, servicial, amb el seu rínxol que amagava el seu ull sec. Però, privadament, era dur i inestable. Es va casar tres vegades, el 1947 amb Dorothy Barbara Rinker, amb qui va tenir dos fills, en Jack i la Peggy, divorciant-se el 1952. I aquell mateix any es va casar amb Barbara Joan Kupchak, amb qui va estar 8 anys, fins al 1960, i amb qui va tenir quatre fills, amb Bill Jr., Jay, Joan i Carla. Però el matrimoni va acabar amb una separació tumultuosa, amb acusacions de violència. En Bill, begut, va amenaçar la seva dona amb un ganivet de tallar la carn i era conegut per disciplinar els nois amb el cinturó. El seu fill, Bill Jr., ha recordat com de petit va preguntar al pare què significava la seva relació. I en Bill li va respondre cruament: "Vaig ficar el meu dit a la teva mare i vas sortir tu." Va tenir almenys 10 fills en total, que se sàpiga, incloent 3 amb Martha, i la seva filla més petita, la Gina, és música professional a Texas. Als anys 70, l'alcohol i possibles símptomes de Parkinson el van aïllar. Va pintar les finestres de casa de color negre per por de ser espiat i feia trucades nocturnes incoherents als amics, parlant de conspiracions.

El 1979 va patir un infart durant una actuació a Colònia, Alemanya, i va morir el 9 de febrer del 1981 a Harlington, a Texas, als 55 anys, amb un atac de cor, i va ser descobert al llit per un amic. El seu fill, Bill Jr., va escriure Sound and Glory, una biografia que revela aquests fets. Va ser inclòs al Rock and Roll Hall of Fame el 1987 i The Comets originals encara toquen. En Bill va ser un pare dur, però un pioner generós, deixant un llegat que va obrir portes a gent com Elvis i el rock.

i una cançó. Rock Around the Clock. I és que un noi de 29 anys, ben pentinat, amb el seu rínxol perfecte i una mica de panxeta, no semblava el candidat ideal per encendre la flama del rock and roll. Però amb Bill Haley cridant Rock Around the Clock a una generació d'adolescents blancs famèlics de música nova, ho va aconseguir. El seu ritme, amb cops secs de caixa, contrabaix que retrona i els solos de guitarra elèctrica acrobàtics i punyents de Danny Cedron, que eren, de fet, una còpia exacta del que havia fet el 1952 a Rock the Joint, van suposar un terratrèmol a les zones sonores nord-americanes, encara segregades. The Comets havien tocat centenars de balls d'institut i allà van aprendre a imitar el llenguatge i els somnis dels adolescents. Van deixar enrere el yodel, la polca i el western swing i van abraçar un boogie-boogie més dur i directe. Adeu al hillbilly, benvingut al rockabilly. Els primers senyals d'aquest canvi van arribar amb la versió de l'èxit R&B Rocket 88 del 1951 i sobretot amb Crazy Man Crazy del 1953, el primer disc de rock and roll que va entrar al Top 100 de Billboard. Rock Around the Clock va venir després, però inicialment no va triomfar. Va caldre que Hollywood la rescatés posant-la als crèdits inicials de Blackboard Jungle, el 1955, una pel·lícula sobre joves delinqüents que va escandalitzar l'Amèrica dels cabells tallats a raspall. Els adolescents, però, la van adorar. I quan el senzill es va rellançar, va arribar al número 1 el 9 de juliol del 1955. 1, 2, 3.

0: Onda Cero Cataluña.
1: Si hablamos de...
0: Onda Cero Cataluña, la radio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Una matinada més amb ganes de viatjar per la història, per aprendre de situacions, de fets, de persones que a vegades ens puguin guiar i de vegades, sobretot, ens puguin guiar cap on no hem d'anar, que també per això està la història. I això ho fem totes les setmanes amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona matinada.
0: Però, a més, amb una edició especial de l'Spin-off de Grans Historiadors, amb l'Imma Moixella. Imma, benvinguda.
2: Hola.
0: Això, bona nit. Bona nit, i a més amb una nit ja molt especial. Quasi estic per posar-me en plan crooner a cantar Nadales, perquè ja pràcticament hi som. Però...
2: Ah, però podem escollir Nadales aquest any també?
0: Home, i tant. Okay. Ja us ho demanaré, perquè així durant les festes podem anar regalant aquestes cançons al llarg d'aquests dies. Però abans els hi regalem un historiador-historiadora. Quin heu triat avui? A veure...
2: Doncs, historiadora.
1: Sí, avui tenim historiadora.
0: Molt bé, molt bé, sí, així sí. M'agrada.
1: Una historiadora que és morta, està certificat.
2: Bé, sí.
1: Estem assegurats sí, que és la que era morta. Que vam viure molts anys, 94 anys.
0: Home, veient ara el Dick Van Dyke, que acaba de fer 100 anys, doncs pues, clar...
1: Sí. Comparació amb Dick Van Dyke, tots són joves.
0: Sí.
2: Sí, està com un xaval.
0: Sí, bueno, encara...
1: No, jo si fos ells no moria gaire, que les caderes...
2: Sí,
1: no,
2: però ja ho va dir ell, que si arriba a saber que durava tant, es cuidava més.
1: Ah, pues mira.
0: És bona aquesta. Doncs sí. Bueno, doncs pues 94, Déu-n'hi-do també. Escolta.
1: 94, va néixer l'any... el malhadado año 1929, l'any del crack. Mm. Ella va néixer uns mesos abans del crack del 29. Ella no era francesa perquè...
2: Bueno, era francesa.
1: Era francesa, però...
2: Perquè va néixer a París.
1: Sí, però...
2: Però era de pares que no eren francesos.
1: Exacte. En aquest sentit, no era francesa d'origen, podríem dir. Venia de bona família.
2: Mm-hmm. Sí, una bona família, diguéssim, vinguda a menys per raons polítiques.
1: Exacte. D'una de les províncies més riques de l'imperi rus, perquè quan ella va néixer ja no existia l'imperi rus, era la URSS, diguem el seu nom directament. Ella era coneguda com Hélène Carrère d'Encausse, per dir-ho així fonèticament, però en realitat ella es deia Hélène Zurabichvili.
0: Toma.
2: I amb aquest nom, que s'acaba amb Billy, ja podeu pensar que el seu pare era georgià.
1: Mm. El seu pare era georgià, de bona família, diplomàtic, em sembla que era, i també músic. La seva mare era d'origen rus germànic, és a dir, que aquella família devien dominar els idiomes.
2: Sí, sí, devia ser d'aquella banda de Rússia que toca Prússia, a la Prússia Oriental, segurament.
1: Mm-hmm. A la qual cosa, entre los georgianos y los rusos germánicos, els dinars de família de Nadal devien de ser interessants.
2: No, i segurament que la... Bueno, no, segurament no. La Hélène Carrère dominava diverses llengües, evidentment. Mm-hmm.
1: Doncs ella va néixer quan ja estaven a l'exili, perquè els seus pares, òbviament, l'any 1929 ja s'havien exiliat, van viure de bona família, d'origen aristocràtic a Geòrgia, com deien, però que un cop van tenir que sortir con lo puesto amb l'arribada dels bolxevics, i la família es va instal·lar a París, i 12 anys després de la Revolució Russa va néixer l'Helene, que, bueno, com a bona noia de família, pues, va dedicar-se a sus labores.
2: Bueno, no, va anar a la Sorbona.
1: Però va estudiar molt.
2: Va anar a la Sorbona.
1: Moltíssim. De fet, va estar a diverses universitats i va estar també a altres universitats com a visitant, i sobretot va rebre molt

0: moltes distincions i molts premis.
1: Molts, molts. Entre ells, el Princesa d'Astúries.
0: Que no el va poder arribar a agafar.
1: Perquè s'havia mort uns mesos abans.
0: Un parell de mesos abans, tres mesos abans, doncs ja s'havia mort. Així que no me'n recordo, perquè això va ser el 23.

0: publicar, més que escriure, publicar. Ella havia de tenir gairebé 50 anys quan va sortir el seu primer llibre. Té una extensa bibliografia, de la qual hi ha, sembla que són 4 llibres en castellà, però la major part està en francès. El seu primer llibre és el 72, quan ella tenia 43 anys.
1: Val a dir, aquí fem una votació, que aquesta historiadora té clarament una especialització molt, diguéssim, molt clara i molt precisa, que és la història de Rússia i de la Unió Soviètica.
0: I venia de família, diguéssim, d'origen.
1: Sí, i aleshores ella sempre es va dedicar a això, a la història de Rússia en diferents períodes.
0: Va escriure moltíssims llibres, va escriure unes quantes biografies, Nicolau II, Lenin, de la biografia de Lenin, per exemple, va ser editada en castellà el 2024 per Espasa. El seu segon llibre és el que li va fer famosa, perquè el llibre es deia L'Empire Éclaté, és a dir, l'imperi en explosió.
1: Explotat, de fet, seria.
0: Sí, que ella anticipava, és un llibre del 78, i ella anticipava el final de la Unió Soviètica. És a dir, 11 anys abans, 13 anys abans, ella ja parlava. Passa que la causa que ella donava a la crisi de la Unió Soviètica no era el tema de que estava, diguéssim, en crisi econòmica, que va fer implosió per dins. Ella deia que devia de ser les minories musulmanes de l'interior de la Unió Soviètica les quals apretarien, diguéssim, perquè al final el castell de Naipes.
1: Aviam, que tampoc no anava tan desencaminada, perquè també va ser una de les causes, si no menor, potser, però va ser també una de les causes que es van trobar.
0: De fet,
1: recordem ella, la guerra de Txetxènia, sense anar més lluny.
0: Ella deia això, que les minories musulmanes, justament de la zona que ella coneixia, del Caucas, doncs serien les que a poc a poc anirien, diguéssim, finiquitant, posant en complicacions. Una Unió Soviètica, un gigante com Pies de Barro, que ja es veia als 70, que era,
1: i estava debilitada.
0: Era un país que s'havia empobrit intentant seguir la carrera armamentística amb els Estats Units. La Unió Soviètica, doncs, es va arruïnar. De fet, és una de les causes principals de la seva falla, però no l'única. Ella deia això, que les minories musulmanes podien ser, dins de les nacionalitats que hi havia, de les moltes nacionalitats de la Unió Soviètica, les que podien, diguéssim, empènyer cap al final de la Unió Soviètica. Es va equivocar en les minories musulmanes, però no es va equivocar en el que seria un dels factors fonamentals de la caiguda de la Unió Soviètica, que és justament les nacionalitats.
1: Exacte.
0: I els nacionalismes.
1: Sí, sí, la feina d'independència de les nacionalitats que composaven la Unió Soviètica.
0: És que hem de pensar que la Unió Soviètica, que es va crear formalment l'any 1922 a partir de la Unió
1: de moltes repúbliques,
0: inicialment 4 grans repúbliques soviètiques, que eren Rússia,
1: Ucraïna
0: i Rússia. I després la República Transcaucàsica, que no...
1: Que seria el Kazakhstan.
0: Sí, és una república que es va dividir a finals dels anys 20, en el que seria després Armènia, Geòrgia, Azerbaijan.
1: Azerbaijan, no és estat.
0: Exacte. I després es van unir, doncs, al final la Unió Soviètica eren 15, era una unió de 15 repúbliques socialistes soviètiques, i es van unir les repúbliques, diguéssim, de l'Àsia Central, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, todos los están.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Todos los que están y
2: están todos los que son.
0: Chiquitistán, obviamente.
2: Chiquitistán, sí.
0: Doncs, justament...
2: Un fistro de país, Chiquitistán.
0: Era un fistro de país, sí. És que era una unió de països.
1: Así acabó.
0: De fet, el país més gran de tots, que era la República Socialista Soviètica Russa, també era un calaix de sastre de diverses nacionalitats.
1: I diverses microrepúbliques allà dintre, diguéssim.
0: Hi havia una sèrie de repúbliques autònomes, però que també moltes d'elles tenien que veure...
1: Ossètia, no?
0: Ossètia del nord i del sud del Caucas, los calmucos, los tàrtaros... Bueno.
1: Sí, sí, sí. Bueno, els tàrtars que, a més, van patir molt les dispersions de Stalin.
0: Exacte.
1: I estaven dispersos entre
0: vàries repúbliques. I sense parlar de tots els pobles i repúbliques que hi ha a l'extensíssima Sibèria. És a dir, que la Unió Soviètica era, a nivell de territorial, doncs, era molt més complex que el que és avui Espanya, que sembla que sempre tenen els trastos, sí, els uns pels altres. Doncs la Unió Soviètica era multiplicat, imagineu, per l'infinit gairebé.
1: Sí, sí, a més amb totes aquestes nacionalitats, moltes d'elles, si no totes, tenien la seva pròpia llengua, la seva pròpia cultura, la seva pròpia religió, que no era el rus ni era l'ortodoxia russa.
0: Exacte.
1: Amb la qual tot sumava problemes.
0: Òbviament, simplificaré moltíssim, perquè el temps que tenim és el que tenim, però per simplificar molt, la Unió Soviètica el que unia sobretot era l'ideal soviètic.

0: Clar, sí, l'element en comú, diguem.
1: Sí, més o menys hi ha la bandera comuna, és a dir, el comunisme i aquesta idea internacionalista de la revolució permanent.
2: Sí, i sobretot jo m'atreviria a dir també a l'aparat burocràtic que va formar el Partit Comunista.
1: Exacte. Pensem que el Partit Comunista era com la columna vertebral de l'estat soviètic. I en aquest sentit, pensem
2: que... Per això quan cau el Partit Comunista passa el que passa.
1: Perquè... Bueno, és el que ara parlarem, és el que intenta Gorbachev. Intenta, doncs, restaurar o salvar el màxim possible de l'estat soviètic, per dir-ho d'alguna manera.
2: Amb reformes.
1: Exacte, amb una sèrie de reformes que, bueno, amb molta bona intenció, però que en darrera instància...
2: No, com diria una antiga professora nostra, remozar el imperi soviètic.
1: Exactamente, remozar, bonita palabra. Doncs l'Hélène Carrère doncs, va estudiar doncs, les diverses etapes de la Unió Soviètica amb molts llibres, amb biografies, com deia, la biografia de Lenin, que comentava. El seu darrer llibre és la biografia de l'Alexandre Kollontai, publicada per Crítica justament l'any de la seva mort. És un llibre petit molt, molt bo, que ens parla d'aquesta dona. Va escriure biografies de Caterina II, de Nicolau II, d'Stalin, d'Alexandre II. El títol original, Alexandre II, La primavera de la Rússia. Fixa't que bonic.
2: Sí,
1: Le Printemps de la Rússia.
2: Clar, que va ser un intent de reforma també, de reformar el zarisme.
1: Sí, però des de molt a dalt, i ell va sortir
2: malament
1: sense cames. L'home va acabar sense cames.
0: Déu-n'hi-do.
1: Terrorista. Doncs, moltíssims llibres. I el llibre que parlem avui, el llibre es titula Seis años que cambiaron el mundo.
2: Que ell aquí fa un paral·lelisme amb el llibre de Reed.
1: Exacte, el de John Reed, el de, com es deia, los 10 días que...
2: 10 días que cambiaron el mundo.
1: Exactament,
2: no?
1: Que és el que parla justament del
2: triomf... De la revolució soviètica.
1: Sobretot de la revolució bolxevic, de l'octubre. Sí. Octubre-novembre, perquè això hem de mirar sempre segons quin calendari, el juliol gregorià. 6 años que cambiaron el mundo, la caída del imperio soviético, que el va publicar la traducció Ariel el 2015 i es va reeditar cap al 2021-22, 1985-1991. I justament ella se centra...
2: Que va del període que puja el poder Gorbachev fins a que puja el poder Putin.
1: Sí,
2: o sigui, és aquest
1: sí,
2: interval.
1: Sí, perquè el llibre té un títol una mica enganyós. No? Perquè ella parla de 6 anys, que justament són els 6 anys, dels 6 anys darrers de la Unió Soviètica, però ella té un llarguíssim epíleg,
2: fa un repàs del que passa quan Boris Yeltsin, diguéssim...
1: Sí, durant la presidència de Yeltsin, sí. Que són uns 7 anys més. És a dir, que
2: I, per
1: final...
2: tant, això s'acaba convertint, això, des de la pujada del poder de Gorbachev fins a la pujada del poder de Putin.
1: Exacte.
2: I a mi m'encanta, he de dir que m'ha encantat, perquè està escrit, a més, amb un estil periodístic que t'ho posa molt fàcil d'anar seguint i et crea com una certa intriga, fins i tot, amb el que passarà i tal. I m'ha fet reviure, d'una banda, m'ha fet reviure els telenotícies de quan jo era molt joveneta.
1: Sí, perquè totes aquestes coses...
2: Tots els noms et sonaven a telenotícies.
1: Sí, és que ara ja ve tot el que explica. Veure, jo no recordo quan va arribar Gorbachev al poder, però recordo quan era petit.
2: Exacte.
1: Dir, doncs, va arribar el 85, que va ser escollit secretari general del Partit Comunista al març del 85, i ella comença... El llibre està estructurat en tres parts. Llavors parla primer l'arribada de Gorbachev i el que va voler fer. Després, el triomf de Gorbachev a nivell...
2: Sobretot a l'exterior.
1: A l'exterior, però el fracàs
2: a
1: nivell de l'interior, que és el que va fer caure la Unió Soviètica. I una tercera part, que és justament a partir del cop d'estat de l'agost del 91, que això sí que ho recordo, perquè això va ser l'estiu.
2: Sí, sí, sí.
1: Va ser un dilluns 19 d'agost, de 1991, estàvem aquí de vacances. Jo m'ho recordo fins i tot quin llibre estava llegint, fixa't. Me'n recordo aquestes coses. Jo tenia això, m'anava a fer, tenia 15, que a punt de fer 16.
2: Estaves llegint Los Tres Mosqueteros?
1: No, estava llegint una novel·la que es deia Cruzada en Jeans.
2: Mira.
1: Una novel·la molt, que està molt ben encaminada per la gent jove que vulgui adentrar-se dins de la novel·la històrica. Era una novel·la que l'havia agafat a la meva germana, que tenia que llegir al col·legi i al curs anterior, i jo la vaig llegir aquell estiu. Però, bueno, tanquem la nota aquesta dispersa.
2: Biogràfica.
1: I, si jo me'n recordo de com ha estat tu, Imma, que...
2: Sí, sí. Jo sí, era més grandeta que tu, diguéssim. Ja no direm els anys, però era més grandeta que tu. Me'n recordo perfectament i me'n recordo la commoció que va suposar, no? Aviam què passarà ara a Rússia.
1: Com tot, suposo que devíem recordar aquells mesos de novembre, desembre, especialment desembre del 89, des de la caiguda del mur de Berlín fins a la l'execució de Ceaușescu, que va ser el 25 de desembre, que estàvem allà amb els canalons del 26, veiem-lo pel telediari, que veiem allà els cossos de Ceaușescu i de la seva dona.
2: I com enderrocaven totes les estàtues i tot.
1: És a dir, estem parlant d'una època que recordem, perquè, bueno, potser la gent jove d'avui en dia no ho ha viscut, però és que ja tenim una certa edat.
2: Sí, sí, sí.
1: Llavors, el llibre, tot el que parla el llibre, des del 85...
2: Anaven sonant noms, allò que et recordaven les telenotícies de l'època, no? I que potser no podies situar amb precisió, però que no em deies, home, o sigui, que tan sona.
1: I això és un llibre que ella va publicar ja als 90, perdó, a finals del... que la versió francesa original sembla que és del 2011-12, si no m'equivoco. És a dir, que ja tenia ja, quan va publicar aquest llibre, ja tenia gairebé prop de 80 anys. És a dir, que és un llibre que, malgrat l'edat que ja tenia, és un llibre molt fresc, molt, de lectura molt fresca.
2: Molt, una lectura molt fàcil. I ja et dic que fins i tot amb una mica com d'intriga, que dius, sí, bueno, què passarà ara, no?
1: I a més, amb l'afegit de que ella, els personatges principals, a molts d'ells es va entrevistar.
2: Sí, es coneixia de primera mà.
1: A Yeltsin, alguns dels ministres que hi havia...
2: Sí, per exemple, parla molt d'Eduard Xevernadze, que era jutjat.
1: És que dona una imatge, però tots recordem que era la dupla, Gorbachev i Xevernadze.
2: Sí.
1: Gorbachev era el líder del país.
2: I Xevernadze era el ministre d'Assumptes Exteriors.
1: Exacte. Doncs tots recordem que tenien una relació bastant, bastant propera. Doncs sembla que tenien les seves diferències.
2: Sí.
1: Fins al punt que Xevernadze se fue...
2: Al final no van acabar gaire bé.
1: Sí, dijo, se acabó i dio un portazo.
2: Sí.
1: I ja va ser una miqueta abans de... un mesos abans del cop d'estat de l'estiu del 91. Doncs ella coneixia molt bé moltes personatges, a Putin mateix, per exemple. Podríem dir, per exemple, ella va morir abans de l'esclat de la guerra d'Ucraïna o tot just la guerra d'Ucraïna.
2: Però jo crec que si llegis el llibre ja es prefigura.
1: Sí,
2: ja es prefigura.
1: Però té una imatge una mica positiva d'en Putin.
2: Sí, bueno, el toca molt poc, de fet, a Putin.
1: Sí, però...
2: A mi el que m'ha sorprès més, el que m'ha fet canviar més la visió, és la imatge de Yeltsin, fixa't.
1: Sí, però justament de Yeltsin tots teníem la imatge d'un senyor que ho era, borratxo, excèntric...
0: Sí.
1: Però que era un senyor que era molt centrat.
2: Sí.
1: No ho semblava tant.
2: No, exacte. A mi m'ha fet canviar.
1: Sí, de fet, a Yeltsin li passava el contrari que a Gorbachev. A nivell exterior tenia una imatge pèssima.
0: Sí.
1: Recordem aquelles performances que feia una mica passat de vodka al Bill Clinton. Posant el cap al seu, a la seva esquena. Quan va agafar aquella batuta va començar a dirigir una orquestra que no sabia ni on era ni que estava tocant. Però a nivell interior tenia molt bona premsa.
2: Sí, perquè era una persona que mai va oblidar el poble pla, diguéssim, i que ell sabia les dificultats que passava al rus comú, diguéssim, i intentava posar-se al seu lloc i intentava
1: pal·liar-ho. És que, de fet, ell va començar la seva carrera política, que és molt paral·lela a la de Gorbachev. Tots dos eren amics d'amics.
2: Bueno, eren més... diguem que... ocasionalment van poder ser aliats, però eren més enemics que amics.
1: Des del principi sempre van xocar. Perquè en Yeltsin...
2: Tenien programes molt diferents.
1: Sí, Yeltsin era, diguéssim, l'elefante que entra a una catxarreria. Sí, Gorbachev volia passos. Gorbachev tenia clar que la Unió Soviètica, si seguia el pas dels darrers anys, anava cap a la fallida.
2: Sí, Gorbachev va tenir... l'epifania de Gorbachev va ser que s'havia de, evidentment, reformar tot el sistema. Però ell intentava salvar algunes peces del sistema perquè no tot caigués com un castell de cartes.
1: Exacte. Ell el que volia, sobretot, era mantenir la integritat de la Unió Soviètica com a estat.
2: I algunes, per exemple, a ell no li interessava que la demolició del Partit Comunista.
1: Sí, volia, sobretot, suavitzar molt el Partit Comunista, que quedés com un... Ara, per dir-ho molt col·loquialment, que fos un partit de cara a la galeria, però que quedés molt suavitzat a nivell de tot el pes polític que tenia dins del govern de la Unió Soviètica.
2: Exacte. Obrint la porta a la creació d'altres partits, vull dir...
1: Però mantenint, diguéssim, una certa primacia del Partit Comunista, perquè ell considerava que la Unió Soviètica i el Partit Comunista eren dos... Era un binomi que havia de funcionar.
2: Que era gairebé indissociable.
1: Exacte.
2: No?
1: En canvi, Yeltsin, ja des del principi, volia carregar-se el Partit Comunista. Sí, gairebé des del principi. Sí.
2: Bueno, i carregar-se l'economia comunista.
1: Exacte. Yeltsin, això, era un elefant d'una catxarreria durant l'època de Gorbachev, sempre les van tenir perquè Yeltsin sempre es passava de frenada.
2: De fet, el principal valador de les privatitzacions d'aquestes bèsties que hi va haver a Rússia va ser Yeltsin.
1: Sí, justament. Però Yeltsin, que tothom muntar una imatge d'un senyor que es deixava mangonear per la família i pels seus col·laboradors, era un senyor, pel que sembla i que explica l'Alain Carrère, que era molt respectuós, sí, amb el sistema constitucional.
2: Sí, sí, sí.
1: Molt respectuós. És a dir que...
2: I fins i

0: tot quan alguns consellers li aconsellaven de subvertir aquest sistema, ell sempre es va mantenir molt ferm en que no es podia fer i que no.
1: Exacte. Ell deia que ens ha costat molt passar de la dictadura, del proletariat i de la Unió Soviètica comunista a un sistema més o menys liberal i més o menys democràtic, com que ara, a la mínima de canvi, ho tirem tot per terra. I no. Ell considerava que ell, com a president de Rússia, perquè finalment va ser escollit president de Rússia, fins i tot un any abans que acabés la Unió Soviètica, ell considerava que el càrrec de president de Rússia devia ser fidel a la Constitució, que finalment es va aprovar a Rússia, i que encara que les tingués, i se les va tenir durant tot el seu mandat, amb, per exemple, el Parlament, amb la Duma, ell considerava que el poder executiu era una cosa i el poder legislatiu era una altra.
0: I fins i tot, en un moment donat, que els consellers això li aconsellaven dissoldre la Duma, ell es va oposar, va dir, no, això no ho podem fer.
1: De fet, ell no era partidari d'un sistema, d'una república presidencialista pura i dura a l'estil francès, encara que sí que tampoc era partidari...
0: Tot i que el president a Rússia té moltíssimes
1: atribucions. En el seu moment, que ara en Putin les coses han canviat moltíssim. Però ell era partidari d'un... Bueno, ara, no era massa partidari d'una república parlamentària a l'estil espanyol o britànic, per exemple, però tampoc era massa partidari d'un poder republicà dur per part del president. Una república presidencialista a l'estil nord-americà o a l'estil francès. Ell volia un sistema republicà presidencialista, però no massa dur, que respectés més o menys el poder legislatiu del Parlament de la Duma. El problema és que la Duma, des del principi, sempre li va donar problemes.
0: Sí,
1: recordem tots allà aquell octubre del 93.
0: Jo crec que ell es pensava que amb les eleccions democràtiques i tal, el Partit Comunista tindria menys poder del que en realitat va tenir. Perquè, o sigui, realment va ser molt votat el Partit Comunista a les primeres eleccions de Rússia.
1: I ell també tenia una idea molt romantitzada de la política, de que els diputats del Parlament estarien pensant més en el país que no tant, diguéssim,
0: en
1: els interessos partidistes a su càrrec. Perquè considera que tant ens ha costat molt arribar a un sistema parlamentari, doncs ara tampoc l'espatllem. Però clar, què és el problema? Que els parlamentaris, els diputats, de seguida es van donar compte que tenien poder i que podien fer-li molta oposició al president. I, no, i durant tot el seu mandat, els seus dos mandats, del 91 al 99, sempre va tenir problemes amb el Parlament. De fet, i recordeu l'octubre del 93 que els tancs van bombardejar la Casa Blanca, que era el nom que tenia i que encara, sembla que encara té la seu del Parlament de la Duma, i que, vist des de fora, donava la sensació de que era un cop d'estat per part del president. Però és que des del punt de vista rus interior era justament el cop d'estat del Parlament contra el president. És a dir, que és una qüestió curiosa. Està parlant molt de Yeltsin, però hem de parlar sobretot de Gorbachev, perquè ell, quan va arribar al 85, com dèiem, tenia una idea de que s'havia de reformar la Unió Soviètica perquè, si no, la Unió Soviètica desapareixeria.
0: I aleshores va ser quan va formular els dos projectes més importants en el seu idea de reformulació de la Unió Soviètica, que va ser la perestroika, que tots ens deu sonar, i la glasnost.
1: La perestroika, que és la reestructuració, encara que abans que la perestroika es fes molt popular, hi havia un altre concepte que era el de l'acceleració.
0: Exacte.
1: Sí, s'havia d'accelerar
0: els processos
1: transformatius de l'economia i la societat soviètica de cara a que l'estat soviètic pogués perdurar. I d'altra banda, la glasnost, que és, diguéssim,
0: la transparència,
1: podríem dir, entre cometes, la llibertat d'expressió, que des del principi va dir que és el que necessitava el país per poder... El que sobretot necessitava el govern de cara a la societat, perquè no hi ha aquesta imatge que sempre hi havia de que eren un grup de
0: jerarques,
1: sí,
0: que decidien tot.
1: Que ho decidien tot esquenes de la població. Quin és el problema que va tenir Gorbachev? Doncs que la perestroika no va acabar d'encarrilar-se del tot. Es va quedar moltes vegades amb més...
0: Curta,
1: amb més bones intencions, perquè significava canviar... l'esquelet d'un dinosaure, que és el que era l'estat soviètic, per convertir-ho, diguéssim, en un cavall de carreres. I això és molt complicat.
0: No, a més, clar, també, vull dir, hi havia resistències, evidentment, dintre del propi Partit Comunista a canviar. Perquè la gent que eren jerarques del Partit Comunista ja els hi anava bé,
1: òbviament,
0: diguéssim.
1: Per tenir els seus privilegis i també per convicció personal, creien...
0: Sí, alguns per privilegis i altres per convicció personal.
1: Convicció personal, consideraven que la Unió Soviètica, com a estat comunista, doncs havia de ser com... Així havia de ser. Un sistema en què la dictadura del proletariat del partit estigués per damunt de tot. Mm-hmm. Ell volia, doncs, diguéssim, flexibilitzar

0: utilitzar tota la, diguéssim, aquesta estructura encarcarada, ja dinosàurica, aquesta estructura antediluviana que tenia l'estat soviètic, que anava a fer fallida tant sota, especialment a nivell econòmic, però diguéssim que mai va voler donar tres passos endavant. Sempre donava dos passos endavant i un enrere. Mm-hmm. Sí, sí. Endavant i un enrere, clar. Això, al principi, doncs, podia donar una certa imatge de
1: ser cauta, de ser cauta,
0: de prudència, i fins i tot d'una certa imatge de novetat, però la població, i especialment la gent més reformista dins i fora del Partit Comunista, li exigien que anés més ràpid.
1: Clar, sí, sí, tenien pressa a canviar, i Gorbachev no deixava de ser un aparàtxic, una persona formada en el Partit Comunista.
0: Que tota la seva vida s'havia format.
1: Ell era comunista de...
0: El que considerava és que s'havien d'apartar les mòmies, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, i que governessin la gent més jove, preparada, però amb prudència. El problema és que molt gran part dels seus col·laboradors tenien més pressa que ell mateix. I ell era sempre molt dubitatiu. Llavors, a nivell interior, no s'acabava de donar, diguéssim, els passos necessaris per agilitzar tot el procés. Mentre que a nivell exterior, ell era conscient de que hem d'acabar la Guerra Freda.
1: Sí, bueno, la seva gran victòria va ser la reducció armamentística. Exacte.
0: Reduir en col·laboració amb els Estats Units aquesta carrera armamentística que sobretot a nosaltres soviètics ens porta cap a la ruïna.
1: Exacte, a la Unió Soviètica no li interessava gens perquè estava arruïnant-se darrere de mantenir l'hegemonia nuclear, no?
0: I l'hegemonia, diguéssim, imperialista, de tenir que estar sufragant a tots els països del bloc comunista, exacte, altres països com Cuba, etc., que el que feia era arruïnar el país. És a dir, en aquest sentit el que volia era acabar la Guerra Freda, perquè es deia que no portava cap enlloc, liberalitzar fins a cert punt tot el que tenia que veure amb aquest imperi soviètic a Europa. És a dir, ell era més partidari de que cada país, a l'Alemanya democràtica, Hongria, Txecoslovàquia, Polònia, Romania, Bulgària, cadascú seguís el seu camí propi,
1: el seu ritme
0: cap a una més o menys democràcia vertadera, no la democràcia orgànica aquesta que tenia els sistemes comunistes, i sobretot també perquè l'interessava a nivell econòmic, perquè era una despesa que no podia... Si Rússia, bueno, la Unió Soviètica ja no podia mantenir el seu propi imperi fora de les seves fronteres.
1: Era inviable.
0: No podia.
1: I aleshores la cosa, la manera, diguéssim, que van trobar per reduir ells la despesa en aquest sentit i no ser tillats com a dèbils o com a potència en decliu, va ser intentar que els altres també ho fessin, no? I aleshores diu, bueno, doncs fem tots una reducció armamentística.
0: Però no tots estaven per la labor, en aquest sentit.
2: Imagino, però pel que sí estem tots per la labor és per fer una petita pausa, perquè ens han de posar al dia de moltes coses, aquí. Però al tornar seguim amb més nits de ràdio, i seguim aquí amb l'Òscar, amb l'Imma Moixella i tot el que estem parlant avui. De seguida tornem amb més nits de ràdio.
3: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Doncs seguim a Nits de Ràdio, seguim amb l'Òscar González, amb l'Emma Moixella, tot parlant d'Helen Carrer, autora de 6 anys que canviaron el mundo, la caída del imperio soviético 1985-1991, que el trobem a Ariel, i que, com ens estàveu explicant, en el moment en què hi havia, doncs, el perestroika, les armes nuclears que s'estava posant fre i tot això, no tothom tenia la mateixa visió que Gorbachev del camí que s'havia de seguir. No tothom estava a una en aquest cas.
1: I no tots pensaven com ell. Per exemple, hi havia, doncs, Ceausescu, era el dissident, deia que ni de conya, que hem de mantenir el sistema com està. A l'Alemanya Democràtica, República Democràtica d'Alemanya, Honecker tampoc estava per la labor. I, bueno, els txecs i eslovacs sí que més o menys
2: estaven aquesta onda.
1: Els hongaresos també. Els búlgars anaven una mica pel seu compte. I hi ha la resta de països fora d'Europa, Cuba, Xina, aquestes coses, òbviament, no es miraven amb bon ulls el que estava fent.
2: Però, en canvi, això va ser que fos extremadament popular a Occident.
1: Especialment als Estats Units.
2: I a França, també.
1: A França, a Regne Unit. És a dir, els americans, al principi, se'ls van mirar una certa desconfiança, però, poc a poc, Reagan mateix i Bush, el seu successor, es van donar compte que el que volia fer Gorbachev ho deia de veritat. És a dir, que no era una estratègia política, no, que ho deia de veritat. Volia, diguéssim, acabar la Guerra Freda i acabar amb aquesta política de blocs i que, més o menys, la democràcia, un cert sentit de democràcia, arribés a aquests països del bloc comunista, però al seu ritme. A nivell intern, doncs, va ser un desastre. Sí. A més, ell va donar la glasnost, que era aquesta transparència, però que tampoc ell mateix no es va donar compte de que la llibertat d'expressió és un carrer de dues voltes, de dues direccions. Sí, tu dones llibertat d'expressió, però la resta també la té. I ell mateix, doncs, va donar-se compte de que potser els hi ha donat massa llibertat.
2: Bueno, clar, és que a més li va agafar amb un... O sigui, quan començava amb la glasnost i la gent començava a atrevir-se a ser crítica i tal, va i li passa el desastre de la Txernòbil. I ahir va dir, bueno, potser hauríem de ser cautes amb la llibertat d'expressió.
1: Sí, baixem una miqueta...
2: Perquè tampoc no podem explicar-ho tot.
1: Sí, rebaixem una miqueta el to. El problema també és que, clar, la glasnost, per moltes de les repúbliques de la Unió Soviètica, era una meravella, especialment per les repúbliques bàltiques, que estaven desitjant des de feia 40 anys sortir de la Unió Soviètica.
2: La glasnost, i no només la glasnost, sinó que ells també s'escudaven amb un article, no, de la Constitució Soviètica, que d'alguna manera els hi donava dret a, si elles volien, sortir de la Unió.
1: Però, clar, eren aquests articles que
2: es posava per posar. No? I mentre hi havia el control ferri dels partits comunistes, doncs allà ningú aixecava cap. Però quan es va començar a diluir el control del partit, doncs van dir, aquesta és la nostra, muntem un referèndum, que per això ens dona permís la Constitució Soviètica, i ala.
1: I clar, i Gorbachev deia, però no, és que jo no hablava d'esto, quan hablava de glasnost i quan hablava de libertad de expresión, jo no estava hablando d'esto, estava hablando de que podeu hablar entre vosotros, però sempre i quan mantengáis la integritat de la Unió Soviètica, que esto no és un viva la Virgen.
2: De què ens sona tot això?
1: Home. Doncs a partir d'aquí, a partir especialment de les repúbliques bàltiques, doncs ja la resta de repúbliques, no totes, però moltes d'elles van dir, pues bueno, pues café para todos. Si aquí hay libertad y hay referéndums de independencia y todo esto...
2: Pues nosotros también.
1: Nosotros también. Ucraïna, Geòrgia... també va ser els moments del govern de Gorbachev.

0: dels, de les disputes, diguéssim, disputes nacionalistes dins d'algunes de les repúbliques, especialment Rússia, no només Txetxènia,
1: els
0: Ossetis, entre Armènia i Azerbaijan per el Alto Karabakh, Geòrgia, que també volien sortir-se.
1: Ucraïna, que tenia Crimea, que els havien donat feia 4 dies Crimea.
0: Exacte, i justament les bases de l'actual guerra d'Ucraïna ha estat justament en aquest període.
1: Clar, la gent oblida que Crimea havia sigut sempre russa i només en un període molt
0: en un moment determinat, diguéssim, per
1: acontentar els ucraïnesos.
0: Pues els regalamos, Crimea, però en realitat
1: Crimea era russa.
0: Exactament. La van jugar, entre comedes, als ucraïnesos i els ucraïnesos la van quedar, òbviament. A partir d'aquí, i òbviament, com deia abans, estem simplificant moltíssim, tot aquest cúmul de circumstàncies doncs feia molt difícil la governabilitat, perquè al mateix temps que Gorbachev tenia idees, i les tenia projectes per crear, doncs passem d'aquest soviet supremo i passem del politburó pues, a un autèntic consejo de ministros, a un parlamento de verdad.
1: Donem més poder als soviets de base perquè
0: exacte.
1: Puguin...
0: Creem una mena de congrés de les nacionalitats, una mena de... Que aquí seria el Senat, per exemple. Exacte. És a dir, anem a crear de veritat les institucions que la Unió Soviètica realment necessita. Però ell pensava això i la resta de repúbliques pensaven no, és que esto ya...
1: Ya no nos sirve.
0: Nos parece poco.
1: Sí, o sigui, anaven com 3 o 4 partits per endavant.
0: Mentre que ell, amb aquesta política de 2 passos endavant i un pas enrere, doncs al final s'anava quedant molt endarrere. Llavors, diguéssim que la gran tragèdia de Gorbachev és que a nivell extern continua sent una figura molt, molt valorada, un dels personatges claus per acabar la Guerra Freda, per exemple, encara que ell al principi era contrari, doncs va permetre finalment la unificació alemanya, va acabar amb el bloc comunista,
1: va acabar amb el pacte de Varsovia,
0: el Comecon, etc.
1: Aquí també està molt... Hi ha una cosa que a mi em va fer pensar en l'actualitat, que clar, ell acaba amb el pacte de Varsovia, però amb un acord tàcit
0: de que la OTAN
1: no anirà cap a l'est.
0: Exacte.
1: I aleshores això, d'alguna manera, estan tan dolguts amb que la OTAN hagi anat...
2: Home, això li escoltem al Putin bastant, de dir.
0: Clar. Que els russos consideren que s'hi van prendre el pèl.
1: Exacte.
0: Que s'hi van prometre que la OTAN no arribaria fins a les seves fronteres.
1: I ara estan faltant a la seva promesa, no?
0: Exacte. És a dir, que tot el tema de la guerra d'Ucraïna és molt complex.
1: Sí,
0: és a dir, que moltes vegades sentim...
1: No és tan blanc o negre.
0: No, és molt, molt complex. I justament les arrels d'aquesta guerra estan justament al període final de la Unió Soviètica.
1: Sí, llegint aquest llibre entens molt més aquest problema.
0: Llegint aquest llibre de l'Helene Carrera, este 6 anys que canviava el mundo, entenem el final de la Unió Soviètica i l'auge i l'inici de la Rússia que a l'època de Yeltsin arribarà després cap al govern de Putin. És a dir, acabem de comprendre personatges tan complexos com eren tant Mikhail Gorbachev com Boris Yeltsin i coneixem també tota la complexitat de la política interna russa, que és molt complexa, especialment als anys 90, quan també tenim una imatge de que no, los oligarcas se hacen con las empresas...
1: No és tan fàcil, tampoc.
0: Hay una liberalización a saco...
1: Sí que van fer una liberalització i una política de privatització, sobretot al principi.
0: Molt a saco, Paco.
1: Però
0: que de seguida Yeltsin va voler... Tornem enrere.
1: El que passa és que ja, segons quines coses, no va poder, no, lògicament. I després també aquella etapa del final del regnat del govern de Boris Yeltsin, que el pobre home es veu amb la tessitura d'haver d'anar canviant de primer ministre cada 2 per 3 i que em posen almenys 4 o 5 primers ministres amb menys de mig any.
0: Sí, i l'any 96, 97, 98...
1: Fins que al final, qui arriba?
0: Putin. És el que finalment decideix... Perquè a més, ell, clar, pensem que ara, òbviament, les coses han canviat molt a Rússia, gairebé estem en una autocràcia, però a l'època de Yeltsin, realment, Rússia sí que era una democràcia. I el Parlament tenia la potestat d'aprovar la designació del primer ministre.
1: Sí, que Déu-n'hi-do, això,
0: Sí, el president de la República necessitava 2/3 de la Duma...
1: Perquè li aprovessin el primer ministre.
0: Exacte, i això complicava molt l'elecció d'un primer ministre. Perquè ell va aprovar diversos primers ministres, joves, veterans...
1: I la Duma, en molts casos, li tombava.
0: Li tombaven i simplement per oposar-se al president. I en aquest sentit, aquest llibre està molt bé per comprendre des d'una altra perspectiva el que van ser aquells anys, perquè nosaltres recordem el que van viure aquells anys, sí. A partir de la

0: imatge que donava als telediaris.
1: Exacte.
0: Una imatge molt...
2: molt sesgada.
0: Molt sesgada, molt, molt esbiaixada, justament.
2: Sí, sí. I a més, és que clar, mentre la Duma... És que em poso amb la pell de Yeltsin, no? I mentre la Duma feia tot allò simplement per fastidiar el president gairebé, hi havia una crisi econòmica enorme en el país.
0: I la guerra de Txetxènia.
2: I la guerra de Txetxènia, amb la qual es necessitava un primer ministre.
0: Exacte.
2: Aleshores... Vull dir, no vull justificar el senyor Putin, que no em cau gens bé, eh? Però vull dir, de vegades entens per què aquest retrocés en la democràcia, no? Perquè dius, i si tornem a caure en el mateix?
0: Perquè pels russos, l'època de Yeltsin, encara que ell fos molt, molt valorat, encara recorden que per ells van ser moments molt convulsos. Molt durs. I no volen tornar a aquell període. Tenen bona imatge de Yeltsin, però no tenen bona imatge del seu govern. Perquè ells comprenien que Yeltsin intentava fer el que podia. Potser mal aconsellat, potser amb més bones intencions que bones idees, però comprenien que en aquells moments difícils que Rússia acabava de néixer com a país després de 70 anys de la Unió Soviètica, doncs sí que potser en aquells moments va ser complicat. Però el que tenen clar és que no volen tornar a viure allò. I per això donen suport a Putin. Perquè Putin
2: perquè
0: garanteix...
2: És un poder fort que garanteix ordre.
0: Exacte, que és el que volen els russos. Volen ordre. La democràcia? Bueno, sí. Però sempre i quan no doni problemes.
2: Home, pensem que també és un país, i ara diré una cosa molt bèstia, no? Però és un país que no ha estat mai acostumat a la democràcia.
0: És que és veritat. Ha passat al zarisme...
2: Al comunisme.
1: La tradició democràtica, no?, que diuen.
0: Exacte.
2: I la petita experiència democràtica no els hi va sentar gaire bé.
0: No van tenir el temps necessari perquè se sentés.
2: Exacte, perquè
0: no van tenir
2: i moltes dificultats. Sí,
0: ni l'estabilitat necessària, ni el temps, ni potser tampoc la classe política que calia per poder portar un país...
2: Pensem que tampoc estaven entrenats, diguéssim, amb el qual.
0: En aquest sentit, de vegades quan veiem la Rússia d'avui en dia, òbviament el que està fent Rússia a nivell d'Ucraïna, per exemple...
2: No ho defensarem mai.
0: Però intentar, no justificar, però comprendre com s'arriba aquí... Perquè moltes vegades tenim la idea de que els ucraïnesos són els bons de la pel·lícula. I en molts sentits són els bons. Però cuidao, eh?
2: Sí, cuidao. També deixa'ls anar.
0: Que sí,
2: també,
0: que aquí no és una... Que ucraïnesos i russos no són ni bons ni dolents al 100%. I intentar comprendre el que va significar passar d'un bloc com era la Unió Soviètica amb tots els problemes interns, en què cada república, quan el bloc s'està destruint de si mateix, cadascú busca el seu espai propi, i Ucraïna, per exemple, és la que realment finiquita la Unió Soviètica. No va ser tant Rússia com pròpiament Ucraïna. La Ucraïna del desembre del 91 és la que decideix, sense avisar Gorbachev, que la Unió Soviètica ja no existeix. És més, és que ni li avisen per dir-li vostè ja no és president.
2: El president de torn d'Ucraïna va decidir unilateralment.
0: Sí, sí, sense consultar Gorbachev van decidir que la Unió Soviètica aquesta nit desapareix. I clar, el poble Gorbachev, que es va quedar allà durant 3 setmanes...
2: I després van crear allò de la comunitat d'estats...
0: Estats independents, que al final... Bueno, mira,
2: que després també es va dissoldre,
0: va dissoldre, no? Més o menys silenciosament, però que potser el seu moment més àlgid va ser els Jocs Olímpics de Barcelona el 92.
2: Sí, ho recordem, no? La CEI.
0: La CEI.
2: No?
0: Sí. Doncs la Unió Soviètica es va dissoldre sense que Gorbachev digués «Ei, que jo sóc encara el president, eh?». És que ningú li va avisar. Va ser de la nit al dia. I clar, tot el que va generar aquests nou països, per exemple, repartir-se les grans estructures econòmiques, les grans empreses, que Ucraïna va tenir que cedir a Rússia tot l'armament nuclear, que també va costar molt negociar-ho. És a dir, pensem que era una tarta tan gran com partir-la, de manera que tothom quedés més o menys content. I al final ningú va quedar content.
2: Que és el que acostuma a passar en aquests casos. No?
0: Llavors, conèixer molt la història de com es passa de la Unió Soviètica a la Rússia a partir del llibre de l'Alain Carrère és
2: ens
0: molt
2: ajuda, interessant. Ens ajuda a entendre la nostra actualitat.
0: Que no cal que ens alprenem al peu de la lletra tot el que diu, òbviament. Però sí que el que diu ella ens permet reflexionar què és el que va passar en aquells anys tan convulsos.
1: Doncs molt, molt interessant aquesta proposta que ens ajuda, com diem, a entendre coses i a fer-nos més preguntes, que és una mica pel que estan els llibres i el que és interessant. Així que, Imma, moltes gràcies i que tinguis bones festes.
2: Gràcies, igualment.
1: I, Òscar, tenim efemèride aquesta setmana?
0: Tenim efemèride perquè un 20 de desembre de 1973 es va produir aquí a Espanya el primer vol sense motor.
1: Ostres.
0: A partir d'un cotxe dins del qual hi havia el que llavors era el

0: presidente del govern, que era l'almirante Luis Carrero Blanco. Voló, gracias a una tantat d'ETA.
1: L'operació Ogro.
0: La mort, l'assassinat de Carrero Blanco va finiquitar l'opció que hi hagués un franquisme després de Franco, va permetre que a poc dins del búnquer sortís la figura de més o menys aprofitats, més o menys interessats, com era personatges com Adolfo Suárez, la democràcia a Espanya pogués a poc, encara que no dins d'aquesta moltes vegades romantitzada transició, arribar a Espanya. Si Carrero Blanco no hagués mort, no hagués volat aquell dia, aquell 20 de desembre de 1973, segurament l'Espanya d'avui en dia seria molt diferent.
2: Doncs per això cal revisar les efemèrides i aprendre molt de la història. Òscar González, que tinguis també bones festes i igualment, que vagi tot molt bé. Fins la propera.
0: Fins la propera. Adeu.

Avui ens endinsem en un clàssic que va fer que els 90 i principis dels 2000 fossin sinònims de patis d'institut plens d'hormones, de problemes familiars disfressats de classe de mates i d'un grup d'adolescents que semblaven més madurs que molts adults. I és que avui parlem de Compañeros.

L'Institut Azcona, un lloc fictici, però tan real com el teu propi institut, on el Quimi arribava amb la moto. La Valle feia cara de no em toquis els nassos i el profe Fèlix intentava posar ordre amb més bona voluntat que autoritat. Aquesta sèrie no era només un drama adolescent. Era un mirall de l'Espanya que sortia de festa, però que encara tenia deures per fer, amb amors impossibles, amistats eternes i temes seriosos com el bullying, les drogues o els divorcis tractats amb un toc que et feia riure i plorar el mateix episodi. I amb un punt irònic, en una època on Sensación de Vivir era el rei americà, Compañeros va dir, nosaltres també podem. La sèrie va néixer el 25 de març del 1998 a Antena 3, en plena guerra d'audiències amb Telecinco, i va durar 4 temporades fins al 16 de juliol del 2002, un total de 121 episodis d'uns 50 minuts cadascun, emesos inicialment els dimecres a les 10 de la nit i després traslladats als dimarts. Creada per Manuel Ríos San Martín, amb guió d'un equip que incloia noms com Nacho Cabana o David Castillo, era una producció de Globomedia. Amb un pressupost creixent, els primers episodis costaven uns 20 milions de pessetes, però cap al final van pujar a 40, invertits en localitzacions reals i un repartiment que creixia com una classe de batxillerat. Tècnicament, com a context general, es gravava principalment a Madrid, als interiors a uns estudis de Pozuelo de Alarcón, que feien de passadissos i aules, i als exteriors a l'Institut Real IES Sant Juan Bautista de la capital, on els alumnes de veritat es barrejaven amb els actors. Imagineu anar a classe i trobar-te en Quimi fumant al pati. La música de fons amb temes pop-rock com Còmplices d'Alejandro Sanz o Mi gran noche de Rafael per les festes acompanyava les transicions creant un ambient que et feia sentir com si fossis un company més del grup.

0: Bueno, ¿qué quieres que haga?
1: Pues quiero que me representes la configuración electrónica de los grupos funcionales de los alcoholes y de los ácidos. Silencio, señores. ¿Qué es eso, Kimi?
0: Propuesta bolea.
1: ¿Ah, sí? Pues no está mal.
0: ¿Está mal?
1: No, no. A lo mejor lo patentas y te dan un Nobel. Nunca se sabe. ¿Me vas a dejar que continúe la clase?
0: No he hecho nada.
1: Anda, borra todo eso y siéntate. Una vez fermentado ese líquido.
2: El rodatge era com un viatge de final de curs amb càmeres. Les jornades duraven fins a 12 hores, amb actors joves que combinaven rodatge amb exàmens. Antonio Hortelano, en Quimi, i l'Eva Santolària, la Valle, tenien 22 anys quan van començar, però semblaven de 16. I recorden haver de repetir escenes de petons perquè sortien massa bé o massa malament, segons el director. Una curiositat és que l'Institut Azcona es deia així en honor a Rafael Azcona, el guionista de Berlanga, perquè els creadors volien un toc de comèdia costumista espanyola. Irònic, perquè la sèrie acabava sent més dramàtica que no pas còmica. El plató es reconstruïa cada setmana. Un dia era l'aula de mates amb pissarres plenes d'adequacions reals, gràcies a assessors que feien els deures perquè fossin creïbles. L'altre, el bar on es feien les festes amb globus i cerveses de mentira, que de vegades eren de veritat per entrar en ambient. Ríos San Martín recorda que van haver de parar una setmana el 1999 perquè un actor secundari, el Duna, va patir un accident de moto, va tornar amb crosses i van incorporar-lo a la trama com si diguessin, mira, la vida imita l'art però amb les crosses.
3: Buenos días. ¡Que te duermes! La pereza es el peor enemigo de los débiles, hermanito, y tú eres muy débil.
4: Alfredo, ¿un café?
5: Sí, muchas gracias, Gustavo.
4: Venga, marchando.
6: Oye, si te encuentras mal, lo mejor es que te vayas a casa.
1: No, Charo, es que no he dormido nada en toda la noche. Me he pasado la noche descolgando el teléfono.
6: ¿Y eso?
1: No, que yo me sé, que cuando me lo cruce se va a enterar.
6: ¿Un alumno?
1: Un niñato.
6: ¿Y qué te decía? ¿Cosas obscenas?
1: No decía nada, solo llamaba y enseguida colgaba.
4: A lo mejor era una miradora que no se arrancaba.
6: Oye, ¿y por qué no despongamos el teléfono?
1: Bueno, es lo que he hecho para las 4:30 de la mañana, cuando ya había sonado tres veces.
5: La niña no ha pegado ojo, claro.
1: Pobrecita, esta mañana lo que le costó despegarse de las sábanas.
6: ¿Y sabes ya quién ha sido?
1: ¿El de las llamaditas? ¿Sí? Me juego el coche que ha sido Kimi.
6: ¿Que tú te juegas el coche? Pues ya tienes que estar seguro.
1: Ayer he tenido que echarlo de clase. ¿Tenía el gracioso subido?
5: Pues seguro que se imagina que el primero en quien vas a pensar es en él.
1: Eso le importa una mierda.
2: Pel que fa al repartiment, era com un càsting de somni per a qualsevol adolescent dels 90. Antonio Hortelano, com a Kimi, el rebel amb cor i moto que venia del salir de classe i va fer del seu Qué pereza un himne generacional. Va ser escollit perquè en el càsting va arribar amb la seva pròpia moto i va dir, si no em doneu el paper, me'n vaig amb ella. I els productors van pensar, aquest és el nostre Kimi. Eva Santolària com a Valle, la bona noia amb caràcter que va debutar aquí als 23 anys i va acabar sent la parella real d'Hortelano fora de plató. Es van conèixer al rodatge i van estar junts 7 anys fins al 2004, com si la ficció hagués escrit el seu propi final feliç. Lara de Miguel com a Marta, la millor amiga dolça que va créixer davant les càmeres. Nicolás Belmonte com a Javi, el ligón. Julián González com a Lolo, el grassonet entranyable. Virginia Rodríguez com a Isa, la diva, i Miguel Reyán com Félix Arroyo, el professor d'història, que era com el pare que tots volíem. Reyán, veterà del teatre, va acceptar perquè volia ser el profe guai que no vaig tenir. Després van entrar Manuel Feijó com el Luismi, el repartidor amb cor, Tina Sainz com la direcció i Maria Garralón com Rocío, la mare del químic, que feia de consellera emocional. Una curiositat del càsting és que van fer proves a més de 3.000 joves i Hortelano va ser el primer a ser escollit. Ríos va explicar que quan el va veure va saber que era el Kimi. I l'Eva Santolària va dubtar perquè venia de teatre seriós, però va acceptar fer una cosa diferent. Irònic, perquè va acabar sent el seu gran trampolí.
7: Alfredo, ¿estás?
8: Sí, 5 ya.
7: Bueno, yo creo que mejor me voy a poner a cantar porque, como os cuente mi verano, pues os voy a deprimir.
8: No, cantar tampoco cantes porque nos vas a deprimir más todavía. Mario, tu verano, ya me lo sé.
7: Toma, como que lo hemos sufrido juntos.
8: Ya, ¿entonces?
7: Que no, que mira, déjala. Mejor hacemos lo nuestro último, ¿eh?
8: Vale.
7: Mercedes. Oye, una entrevistita.
9: Mercedes.
7: Ya no tiene salida. Ya no tiene salida.
9: Pregunta.
7: A ver. Ya. A ver, ¿qué has hecho este verano?
9: Algo que seguro vosotros no habéis hecho.
7: ¿Diga?
9: Por ejemplo.

0: Hasta luego.
1: Bueno, pues otra menos para la lista.
2: Tienes una lista.
3: Hi havia drames de rodatge, és evident. Per exemple, la parella Kim i Valle va ser un èxit, però també un mal de cap. Els actors havien de repetir escenes de petons infinits cops per trobar la química. I Santolària recorda riure's quan Hortelano es posava nerviós. Diu que era com fer un petó al teu germà, però amb càmeres. Un drama real. El 2000, durant la tercera temporada, van haver de reescriure trames perquè alguns actors volien marxar. Belmonte va sortir per fer cinema i van matar el seu personatge en un accident de cotxe que va deixar els fans en xoc. La sèrie parlava de madurar, però els actors eren joves i vivien les seves pròpies crisis. Santolària va patir ansietat per la fama sobtada. Hortelano recorda anar a discoteques i que tothom cridés Kimi com si fos un superheroi, però que ell només volia una cervesa tranquil·la.
4: Somos menores de edad, no pueden meternos en la cárcel.
5: Mira que te calles ya, niña, estoy harto de irte.
6: Perdón, perdón, no lo que ha pasado, hijo.
7: Buenas, Vego, ¿cómo se te ha ocurrido?
8: Todo fue idea mía. Si alguien tiene que ir a la cárcel, voy a ser yo.
5: ¿Pero tú estás tonto, niño? Bueno, ¿cómo van a pagar los libros? ¿Con tarjeta de crédito?
9: ¿Pagar? Pero si nosotros no queremos esos libros, hombre.
5: Ya, pero en estos casos, ¿y cuando se pilla robando?
9: No me salga con morserga, que robar se roba en los bancos. Esto ha sido una chiquillada, coño. Es verdad.
5: Bueno, esperen aquí. Voy a consultarlo.
6: Pero bueno, ¿y qué hacemos con vosotros?
7: ¿Por qué lo habéis hecho?
8: Es que no teníamos suficiente dinero.
7: Ya, y cuando uno no tiene dinero para comprar algo, ¿qué pasa? ¿Que lo roba?
9: Hombre, esa es una de las posibilidades cuando no se sabe jugar al póker, ¿no?
6: Mira, no se roba bajo ninguna circunstancia y vosotros lo sabéis.
8: Ya, pero nosotros queríamos los libros.
6: Mira, Lolo, hijo, compréndelo. Si no te hemos comprado los libros nuevos es... pues porque había la circunstancia de que te los podían prestar. Pero necesitamos el dinero para otras cosas.
8: ¿Para qué?
6: Pues para comprarte ropa o para comer. ¿O qué quieres? ¿Tener los libros nuevos y que comamos todos los días lentejas?
8: Pues la verdad es que no.
6: Ai, cariño, què més quisiera jo que tenir mucho dinero para poderte comprar todo lo que...
3: L'acollida de la sèrie va ser un huracà adolescent. Va debutar amb un 22% de share i va pujar fins al 28% a la segona temporada, amb pics de 4 milions d'espectadors. De fet, el capítol del petó Kim i Valle va ser trending abans que existís Twitter. Va guanyar premis com el TP d'Or a la millor sèrie nacional el 1999 i va ser un fenomen social. I frases com el que pereza o el Kimi no me dejes es van convertir en himnes de pati. Al final, amb el viatge a Londres i el comiat emotiu, va deixar mitja Espanya plorant. Va ser tan fort que Antena 3 va fer un especial de retrobament el 2024 amb Hortelano, amb Santolària i companyia, recordant com la sèrie va marcar una generació.
10: Oh. Joder, tía.
11: ¿Cuánto tiempo?
10: Estás muy bien, ¿eh?
11: Ya.
12: Tú sí que lo estás. Bueno, ¿y dónde estás metido?
11: Fuera de cobertura. En un centro. Estoy limpio.
12: ¿De verdad? Se te nota.
11: ¿Eh?
12: Estás muy bien.
11: Bueno, ¿y tú? ¿Qué tal?
12: Yo también me he desenganchado.
11: ¿En serio?
12: Sí. Y he vuelto a vivir con mis padres.
11: Sí, al chalecito, ¿eh? La duquesa vuelve a palacio.
12: Bueno, mira, no es lo que más me apetece, pero...
11: Pero nada, tía, mejor que estar tirada en la calle, ¿no?
12: Sí, hijo.
11: Me alegro mucho.
12: Yo también me alegro, Toni.
3: Compañeros va ser pionera. Va obrir camí a les ficcions adolescents espanyoles tractant temes com el sexe segur, el racisme o la diversitat sexual amb naturalitat. El personatge de Duna, lesbiana, va ser dels primers a la tele espanyola. Va influir també en la moda. Les motxilles Ispac i les jaquetes de cuir del Kimi es van esgotar. I va llançar carreres. Hortelano va fer cinema, Santolària teatre i Feijó va ser portada de revistes. Una influència irònica. Avui seria acusada de romantitzar el malote, però llavors va ensenyar que darrere del rebel hi havia cor. Com deia Ríos, volíem que els nens veiessin que l'institut no és només deures, sinó vida. Companyeros, va ser més que una sèrie, va ser un institut televisiu on vam créixer tots. Va marcar els 90 amb autenticitat, tot i els drames que la van fer més humana. Si la recupereu, notareu com ha envellit bé, com aquella moto del Kimi que mai no deixava de rugir. Somos com...

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Doncs sí que ho hem, avui hem començat abans. Avui hem començat abans nits de ràdio, perquè en aquests dies, doncs, bueno, es va variant una mica la... La programació avui començàvem a la una, començava més d'hora, i per això pot ser que ara sigui quan esperaríeu que estigués l'Òscar González amb les sèries, però ja ha passat pel programa. Bé, sempre ho podeu escoltar a la carta, després al podcast de Nits de Ràdio, a ondacero.es/Catalunya el trobeu, i... Escolteu quines sèries ens ha proposat, quines dues sèries ens ha proposat, que tindrem ara dies per poder-les veure. Però, normalment, a l'inici de la segona hora, i avui aprofitem per fer-ho ara, doncs també deixem que la Flàvia Codines ens faci les seves reflexions en notes de veu, ens explica cosetes, i nosaltres l'acompanyem, doncs, amb alguna música, les seves reflexions. Avui m'ha dit que està farta d'un tema, a veure amb què ha arribat a que ja no pugui més. Ara escoltem, doncs, a veure de què ens diu la Flàvia Codines.
1: M'acomiado d'aquesta temporada parlant d'una sèrie d'Emily in Paris, i més concretament de per què he decidit deixar-la anar. I no ho dic des de l'odi gratuït ni des del postureig cultural de jo això no ho miro. Ho dic des de l'experiència, perquè jo a l'Emily li he donat un parell d'oportunitats, i amb molt bona fe. La primera temporada la vaig veure amb curiositat. Es va estrenar l'octubre del 2020, en aquest moment en què encara estàvem en un semiconfinament, el món estava una mica aturat, podíem anar a treballar, però tot el que tenia a veure amb divertir-se, amb l'oci, estava una miqueta sota mínims. Ni exposicions, ni cinemes, ni permuts als sols, ni viatges, és clar. Emily in Paris era exactament el que qualsevol metge ens hauria receptat en aquell moment, no? Una manera de viatjar a París, encara que fos amb la ficció, i molt de color, molta frivolitat i zero profunditat emocional. Perfecte per desconnectar. Les següents les vaig veure ja sense ganes, però les vaig veure. Em vaig convertir en una més d'aquest fenomen tan humà que és el hate watch. Saps que no t'agrada, saps que t'irrita fins i tot, però continues mirant perquè vols confirmar capítol rere capítol que efectivament tu tens la raó, que no és tan bona. Perquè he llegit fins i tot algun periodista que diu... El éxito de Emily in Paris reside precisamente en que no pretende ser realista, profunda ni edificante. Pretende ser divertida y lo logra. Doncs mira, no. Divertida no és. Que puguis dir, mira, passo l'estoneta, encara. Però no és gens d'esternillant. I això em porta fins a la cinquena temporada, que aquí és on em planto. I no tant per dignitat, que també, sinó perquè arriba un moment que una diu, mira, puc aguantar certes coses hasta aquí. Per qui no la tingui gaire situada, faig resum ràpid, sense gaire spoiler. Emily in Paris és una sèrie creada per Terrence Starr, sí, el mateix de Sex and the City, després parlarem d'això, que segueix Emily Cooper, una jove nord-americana que es dedica al màrqueting, que es muda a París per feina, i de manera absolutament casual es converteix en el centre gravitacional del desig romàntic, laboral i estètic, sembla que de tota la ciutat. L'Emily treballa molt, s'enamora més, es vesteix encara més i reflexiona poquet. Amb el pas de les temporades, la sèrie s'ha convertit en una de les més comentades i també més criticades de Netflix. I aquí entra el concepte clau, aquest plaer culpable. Hi ha articles sencers explicant per què no podem deixar de mirar coses que ens molesten. I amb tot això al cap, en el meu cas, que encara m'estava plantejant si la volia veure o no, la gota que va fer vessar el got va arribar en forma d'un reel promocional de la nova temporada. Un vídeo de segons, sí, segons, i tot i així suficients per confirmar-me que no hi ha més

oportunitats. L'escena és aquesta. L'Emily, que ja sabem de l'anterior temporada, té un nòvio italià, en Marcello, ha quedat amb ell, es veu, per anar a conèixer la mare del Marcello. El Marcello, un home pel qual, atenció, ella decideix deixar París, la feina, el pis i les seves amistats, cometes molt grans aquí, a la paraula amistats, després ja hi tornarem, ho deixa tot per mudar-se a Roma. En el reel, abans de posar-se en marxa per això, per conèixer la mare d'ell, Marcello li qüestiona l'outfit, concretament les sabates. I aquí el meu servei feminista entra en mode alerta. Marcello, d'alguna forma, ja ens està donant pistes de la seva personalitat. Nivell 1 de no controles ni forma de vestir dels 80.

coses alhora. Vale, ho reconec. Sé que no es pot jutjar tota una temporada d'una sèrie només per un Instagram Reel. Que pot haver-hi un mega plot twist i que potser l'escena no va per aquí, no? Per això el meu cervell entra en mode simulació i planteja una segona hipòtesi. Però és que la hipòtesi B potser és encara pitjor, penso. I és que posem-nos al cas, no? Avança l'escena un cop estem veient la sèrie i resulta que el pla per conèixer la mare del Marcello és al camp. Un trekking bucòlic per veure cabres de les quals surt la llana de l'empresa familiar, perquè, és clar, en Marcello és hereu d'una de les marques de cashmere més importants de tota Itàlia. I ell, que és un ésser de llum, atent i sensible, no li critica l'outfit, només li està preguntant per les sabates perquè, innocentment, no són adequades per a aquest pla. Però no li diu res, és clar. Deixa que l'Emily ho descobreixi tota sola quan ja arribi al pla. Resultat probable, si aquesta hipòtesi és correcta. Escenes després veurem l'Emily escalant una muntanya amb un cimitxo de plataforma que es clamen a la gespa. Perquè, és clar, qui no acceptaria un pla sense preguntar-se on és ni quin és el dress code? Tot molt normal. Total, que sigui la hipòtesi A, la B o la C, tot apunta a un mateix desenllaç. I aquest micromoment em va recordar la de vegades que aquesta sèrie ha posat en escac el meu feminisme durant dues temporades. Perquè l'Emil que ens ensenyen és una d'aquelles persones que no sap estar sola. Tot el que fa gira al voltant de les seves parelles. Cada arc narratiu existeix per portar-la d'un nòvio a un altre. Del Gabriel, aquest veí xef, després a l'Alfi, el noi anglès que coneix a les classes de francès, i després una altra vegada al Gabriel, però després al Marcello. La resta de trames no avancen si no és en funció d'això. I jo em pregunto, l'Emily no té hobbies? No té res a fer? Perquè jo només l'he vista córrer algun cop i fins i tot això és surrealista perquè aquella escena també la fa pendent dels homes i s'apunta a aquestes classes de francès d'on surt parlant fatal però amb un nòvio nou. L'Emily no dedica temps als seus hobbies. No s'apunta ni a classes de ceràmica ni a un club de lectura. I això últim deu ser perquè no sap la història que la Dua Lipa va conèixer a la seva parella actual perquè tots dos llegien el mateix llibre i estaven a la mateixa pàgina. Si ho arriba a saber, segur que també se n'apunta. Perquè si és una activitat que derivi directament en romans, allí està ella. Segon punt clau, l'Emily és mala amiga, s'havia de dir i s'ha dit. A la Mindy la té sempre disponible, sempre escoltant, sempre sostenint-la. A la pobra Mindy li passen coses serioses, de veritat. El seu pare no la parla. La seva carrera perilla, el seu nòvio la boicoteja a Eurovisió, però els seus problemes es resolen en 2 minuts perquè l'Emily ha de decidir amb quin noi, amb quin outfit o amb quin client es queda aquella setmana. I després hi ha la Camille, la seva única amiga francesa, a qui col·loca com a client de l'agència i acaba rebentant-li la boda de forma indirecta perquè, sorpresa, l'Emily s'ha enamorat del seu nòvio. I atenció a quin recurs troben els guionistes per evitar-li a l'Emily cap tipus de reflexió per si ha estat bona amiga o no i que tu, audiència, no li agafis mania. Doncs de sobte li fan un gir a tot plegat, resulta que la Camille en realitat li agraden les dones i el Gabriel i l'Emily estaven destinats a estar junts. Perdó, en sèrio? No hi havia res millor? No la podíem enviar una estoneta al rincón de pensar? Tercer tema, la roba. Aquí no m'allargaré gaire perquè hi ha gent molt més experta que jo, però només diré una cosa. Menys mal que existeix la Silvi. La Silvi és l'única adulta amb criteri estètic i Mireia Casa a tota aquella sèrie. La resta és un festival de boines impossibles, estampats incompatibles i capes estilístiques que semblen generades per un algoritme en febre. I quart tema importantíssim, Emily's workaholic. Si no està enamorant, s'està treballant. I si pot fer les dues coses alhora, doncs mira, millor. Respon mails a totes hores, barreja cites romàntiques amb reunions, viu enganxada al mòbil, i tot això a França. A França, el país on existeix legalment el dret a la desconnexió digital, on literalment no hauries d'estar contestant correus fora d'horari. Això, sumat als clichés constants sobre els francesos, em fa pensar, no entenc com a França ja no han sortit al carrer a manifestar-se contra aquesta representació tan fictícia. I tot això, si ho penses bé, dius, però si ja es venia a venir,
Perquè el creador de la sèrie, com us deia abans, és Darren Star, el mateix de Melrose Place i Sex and the City. Estimadíssim Darren, tens una visió de la dona que caldria sacsejar, revisar, i si no hi ha manera d'actualitzar-la, doncs mira, guardar-la en un calaix sota clau i

llançar-la al fons del mar. I amb aquest missatge m'acomiado, però insisteixo, no veuré Emily in Paris, que en veritat serà un Emily in Rome. Aquest és el punt i final de la meva relació amb l'Emily i sincerament us puc dir, ja tocava.

Una vida i una cançó. Hi ha un nom propi que va marcar la història del jazz amb la seva trompeta, una icona del cool jazz. Chesney Henry Baker Jr., conegut com a Chet, va néixer el 23 de desembre del 1929 a Yale, Oklahoma, un poblet rural enmig del Midwest americà. Els seus pares, en Chesney Sr., un guitarrista professional de música country, i Vera Moser, la seva mare, una pianista que treballava en una perfumeria, van criant-lo en un entorn musical però marcat per les dificultats de la Gran Depressió nord-americana. Quan en Chet tenia 10 anys, la família es va traslladar a Glendale, a Califòrnia, buscant una vida millor. Des de ben petit, en Chet cantava al cor de l'església local. I el seu pare, veient el seu talent, li va regalar als 13 anys un trombó. Però era massa gran per ell, així que el va canviar per una trompeta, un instrument que semblava fet a mida per aquell jove Chet.

En Chet Baker no era gaire amic dels llibres. Va assistir a la Glendale Junior High School, però va deixar els estudis als 16 anys per allistar-se a l'exèrcit el 1946. Va servir a Berlín, tocant a la 295th Army Band. Després de dos anys, va tornar una altra vegada cap a Los Angeles, on va estudiar teoria musical a El Camino College, però va abandonar el segon any, més interessat a tocar en clubs que no pas a seguir les classes. Pel que fa a la seva vida personal, en Chet era un encantador amb una aura de noi tímid, però magnètica. Es va casar tres vegades, amb Charlene Souder, amb Halima Ali i amb Carol Jackson, amb qui va tenir tres fills, amb Dean, amb Paul i Melissa. La seva relació amb la família era complicada, marcada per llargs períodes d'absència a causa de les gires i també problemes personals. Quan el seu fill Dean era petit, en Chet li va escriure una carta des d'Europa prometent-li que li ensenyaria a tocar la trompeta. Però les seves lluites personals van fer que aquesta promesa quedés en l'aire.

Després de deixar l'exèrcit per segona vegada, el 1952, en Chet es va endinsar en l'escena musical del jazz de la costa oest. Va començar tocant amb Vido Musso i Stan Getz, però el seu gran moment va arribar quan Charlie Parker, el mític saxofonista, el va escollir per a una sèrie de concerts a Los Angeles. Aquell mateix any, en Chet es va unir al quartet sense piano de Jerry Mulligan, un grup revolucionari amb trompeta, saxo, baix i bateria. La seva química va ser màgica, especialment en cançons com My Funny Valentine, que es va convertir en una peça

emblemàtica d'en Chet. El quartet va gravar per a Pacific Jazz Records i el seu so suau i introspectiu va definir el cool jazz. El 1953, en Chet va guanyar les enquestes de Metronome i Downbeat, superant gegants com Miles Davis o Clifford Brown, i es va consolidar com una estrella en...

La carrera d'en Chet va ser una muntanya russa de triomfs i de tragèdies. El 1954 va llançar Chet Baker Sings, un àlbum que va mostrar la seva veu suau i vulnerable, gairebé andrògina, que va dividir els crítics, però va captivar el públic. Cançons com I Fall in Love Too Easily o My Funny Valentine el van convertir en un ídol, amb un atractiu físic que el va fer comparar amb James Dean. Va debutar al cinema amb Hell's Horizon del 1955, però va rebutjar un contracte amb Hollywood per centrar-se en la música. Va fer gires per Europa entre l'any 55 i el 56, gravant Chet Baker in Europe, i va col·laborar amb artistes com Art Pepper i Bill Evans. La seva discografia inclou àlbums emblemàtics com Chet Baker and Crew de l'any 56, Chet del 59 o It Could Happen to You del 58.

La vida d'en Chet Baker, però, va estar marcada per l'addicció a l'heroïna, que va començar als anys 50. Va ser arrestat diverses vegades, incloent-hi un any i mig a la presó a Itàlia l'any 1960. L'any 66, en Chet va ser apallissat, probablement en un assumpte relacionat amb drogues, i va perdre diverses dents, cosa que el va obligar a reaprendre a tocar la trompeta amb una nova embocadura. A principis dels 70 va desaparèixer de l'escena, treballant com a empleat de benzinera i vivint amb la seva mare a Oklahoma, mentre lluitava per desintoxicar-se amb metadona. Tot i això, va protagonitzar un retorn impressionant a finals dels 70, especialment a Europa, on va gravar discos com Chet Baker in Tokyo, el 87, o Silent Nights, del 86. La seva música d'aquesta època, més íntima, més crua, va ser elogiada per crítics com John Vincourt, que va dir que era un moment gloriós en el crepuscle d'en Chet. Va col·laborar amb Elvis Costello, que el va contractar per a un solo a Shipbuilding de l'any 83 i va inspirar la cançó Almost Blue. La seva vida personal, però, seguia sent caòtica. La seva relació amb Diane Wavre, la seva companya dels anys 80, va ser intensa però turbulenta, amb moments d'abús que van portar a Diane a buscar refugi en un centre per a dones.

Chet Baker va morir el 13 de maig del 1988 a Amsterdam, després de caure des de la finestra del seu hotel. L'autòpsia va revelar drogues en el seu sistema i encara avui es debat si va ser un accident, si va ser un suïcidi o si hi ha alguna cosa més fosca. Va deixar un llegat de més de 900 gravacions, documentat en llibres com Young Chet de William Claxton i el documental Let's Get Lost de l'any 88 de Bruce Weber. El 2005, Oklahoma va proclamar el 2 de juliol com el dia de Chet Baker. La seva influència, doncs, encara es pot notar en artistes com Chris Botti, com Michael Bublé, i el seu estil líric va definir

El cool jazz. En la seva vida personal, en Chet era un home de contrastos. Encantador però distant, apassionat però autodestructiu. Als anys 80, durant un concert a Europa, una història final, un fan li va donar una trompeta antiga i en Chet, emocionat, la va tocar aquella mateixa nit dient que sonava com en els seus vells dies. La seva música, com la seva vida, era una barreja de bellesa i de tragèdia.

i una cançó. La tendresa de My Funny Valentine. Quan Chet Baker va morir l'any 88, després de caure per aquella finestra d'hotel a Amsterdam, la seva aparença i la seva veu vellutada havien quedat marcades per 4 dècades de lluita contra les drogues. Tot i aquest final tràgic, en Chet és recordat sobretot com l'ànima fràgil i atractiva que cantava amb delicadesa My Funny Valentine. En Chet va descobrir aquesta balada, escrita originalment per al musical de Broadway Babes in Arms, mentre tocava la trompeta amb Jerry Mulligan Quartet el 1952. Segons el seu biògraf, James Gavin, a Deep in a Dream, la cançó el va captivar profundament. Reflectia tot el que ell volia transmetre com a músic, amb la seva exploració sofisticada d'una melodia vella i les seves frases elegantment connectades. Després de gravar una versió instrumental amb Mulligan, en Chet va tornar la cançó el 1954, aquesta vegada cantant-la amb acompanyament minimalista de bateria, piano i baix. La seva interpretació suau i continguda, gairebé xixuenjant-la, va encapsular l'essència del cool jazz de la costa oest. Tot i que els crítics no sempre van valorar la seva veu, un d'ells va dir que cantar era un hàbit que li feia perdre temps en lloc de tocar la trompeta. Aquella entrega el va convertir en una icona per als adolescents. Més enllà d'això, l'equilibri perfecte entre força i vulnerabilitat, entre introspecció i romanticisme en la veu d'en Chet, va establir un model per a gairebé tots els herois imperfectes del pop i del rock que vindrien després. I figures com Pete Doherty o Amy Winehouse van seguir aquell camí que ell va obrir fa més de 50 anys. My...

Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

una de les coses que sempre es planteja, per exemple, quan s'acosta l'estiu, o quan ara, de seguida, tenim festes, i pot haver d'allò de... Mira, és que necessito posar-me bé per determinada festa, que he d'anar elegant, que he d'anar ben... que he de lluir bé, no? Tant homes com, sobretot, més dones us passa, que de cop i volta doncs, ens obsessionem, no? Per factors externs, per factors socials, culturals, el que vulgueu, però ens obsessionem, no? Donar la talla, ahir millor dit, no? En el sentit de que hi puguem cabre, no? En aquell vestit, en aquell traje, en aquell biquini, en el que sigui, no? I quan arriben festes, doncs això, no? Ai, de controlar el pes, de convertir-ho en una obsessió, i això en genera malestar, genera molt de malestar, i hi ha qui ho porta molt.

0: cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Molts cops quan estem, doncs, ja sigui al TikTok o a l'Instagram o a Twitter o en qualsevol situació d'aquestes, o a vegades alguns comparteix una imatge per WhatsApp, sempre podem riure o podem dir, ostres, és veritat, o podem sorprendre'ns, però l'important és si a partir d'aquestes imatges, d'aquestes textos que es comparteixen, doncs podem fer una mica de reflexió i podem buscar una mica quins són els condicionants a per què són certes reaccions. I això ens agrada fer-ho de tant en tant, doncs, amb la Cristina Monge. Cristina, benvinguda una setmana més.
1: Hola, David, què tal? Encantada.
0: Com sabeu, la trobeu a cristinamongecoach.com i en aquest cas comparties una imatge que de seguida que la vaig veure et vaig dir, ostres, és totalment veritat, i vam dir, i la Cristina m'ha dit, ho hem de comentar al programa, i jo dic, sí, totalment. Comenta'ns una mica com anava la imatge.
1: Sí, a mi també em va fer molta gràcia perquè era una imatge molt senzilla, però que deia molt. Era una primera vinyeta de... Bueno, era com un públic, no?, i una persona al micròfon que deia qui vol un canvi?
0: Sí.
1: I tothom aixecava la mà. I llavors preguntava, i qui vol canviar? I tothom baixava la mà.
0: Uau. És totalment així. Primer, per tot el que suposa canviar, que són molts processos i no tots es veuen des de fora, possiblement, ara ens ho diràs, molts tenen a veure amb processos interns, però el que queda clar és que, com a mínim, una primera capa, una primera lectura, podríem dir d'allò del dit als fets, no? Hi ha molta diferència, eh?
1: Exacte. Sí, jo ho veig bastant també a les sessions de coaching, no? Com busquem canvi, busquem el resultat diferent, no? Ens encanta el resultat diferent, els objectius, però clar, el que no ens agrada és el camí que hem de passar per arribar fins
0: cert,
1: allà.
0: Cert.
1: Això no ens agrada, perquè moltes vegades, doncs, en aquest camí hi ha una certa incomoditat, hem de renunciar a alguns hàbits, o hem de superar la por a equivocar-nos... O a vegades es tracta de coses molt internes, com canviar una idea, un pensament.

0: Exactament.
1: Aquí hi ha molts... perquè ara ens estaves comentant això i jo pensava, per exemple, però escolta, hem crescut amb les pel·lícules que veiem que hi havia una dificultat i al final, oi, s'aconseguia. I veien que si no hi havia la dificultat, després l'èxit era com menys, se saborejava menys. Però jo mateix m'estava responent, però possiblement la gent, quan una pel·lícula, ja pensa, bueno, però després segur que va bé, no? I potser hi ha molta gent que diu, ostres, ara m'he de posar a esforçar-me, ara m'he de posar a canviar sense garanties de que aconsegueixi aquell resultat. Uf, quina mandra, no?
0: Clar, és el que tu dius. A les pel·lícules sabem que la majoria...
1: Sí, no totes, però la majoria...
0: Sabem que acabarà bé.
1: Sí.
0: Però a la vida real no sabem si aquest canvi ens portarà el resultat desitjat. Però aquí hi ha un tema molt interessant, que està bé que el portis, que és el tema de... No podem parlar del canvi sense parlar de la zona de confort.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, el que ens passa és que, en general, a uns més que altres, ens costa deixar anar aquesta zona de confort.
1: Mm.
0: No? Que la fa, aquesta zona de confort, està feta doncs, de tot allò que estem acostumats a fer el dia a dia.
1: Uh-huh.
0: Llavors, què passa? Que per canviar hem de sortir, hem de caminar i sortir d'aquesta zona de confort. I quan sortim ens trobem altres zones, com és la zona de la por, uh-huh, la zona dels aprenentatges, i a poc anem doncs, cada cop ampliant més aquesta zona. Quan arribem al final de tot, què passa? Doncs que hem ampliat la nostra zona de confort.
1: Hem crescut, no?
0: Hem crescut, hàgim obtingut allò que buscàvem o no, és a dir, podem obtenir un èxit o un fracàs, però sigui com sigui, nosaltres ja tenim aquesta zona de confort expandida i, per tant, hem crescut.
1: Que bo. Això també genera o fa créixer també la intuïció interna, no? L'experiència, l'expertise, que en diuen, no? El coneixement, al fi ja... No es coneix només dels èxits, per això, entre cometes, diem això de fracàs, no? És a dir, com diu el clàssic, unes veces se gana i otras se aprende, no? I és que és totalment així. El que passa és que, clar, la vinyeta, al marge de tot això... Crec que també ens està dient que un mateix, possiblement, per un mateix volia molt més, no? Allò de dir, ostres, quin esforç, quin cost energètic, no? Em costarà, doncs, dir el que diem, no? Aixecar-me del sofà per anar fins a la cuina, no? Per exemple.
0: Sí,
1: el pots calcular molt bé, però quan hi ha aquest element col·lectiu... de dir, home, és que ens animem... Va, vinga, va, vinga, va, un s'engresca l'altre, va, ara ens hi hem de posar a fer. Bueno, quan quedem? És que jo dimarts no puc. Clar, és que és una mica això, no?, de dir, envalentonar-se, tothom s'envalentona. Ara, clar, posar, arremangar-se, allò de dir, va, posem negro sobre blanco, o sigui, comencem a escriure
0: acció.
1: Sobre això. Acció, costa,
0: És que tu has dit la paraula, David. La paraula és arremangar-se. És a dir...
1: És molt gràfica.
0: Si no ens arremanguem a nivell de fer coses diferents, pensar coses diferents... Va, perquè no sempre és només fer, a vegades és començar a entrenar-nos a canviar un pensament.
1: Planificar, focalitzar...
0: Sí. Aquesta petita incomoditat, però tenim dues coses a favor, ¿vale? Perquè, clar, aquí ho estem pintant tot molt negre, però per la gent que realment vulgui canviar i ens estigui escoltant, doncs anem a donar-los una mica d'esperança.
1: Vinga.
0: Tenim dues coses a favor. La primera és que la força de voluntat és com un múscul.
1: Mm-hmm.
0: A mesura que anem fent, cada vegada ens costa menys i hi ha un moment que ho tenim automatitzat, interioritzat, i ja no ens costa.
1: Mm-hmm.
0: ¿Vale? Típic dels 21 dies... Doncs, bueno, no sabem si són 21 o quan són.
1: Sí, diuen però... que són aquests 21 dies els de generar l'hàbit i jo m'atreviria a dir, i també els de desubicar el mal hàbit, no? És a dir, és tan important que passin aquests dies perquè tu creïs aquest hàbit positiu com perquè un hàbit negatiu que tinguessis ja el tinguis superat perquè ja no l'incorporis en el teu dia a dia,
0: Exacte. I l'altra cosa que tenim a favor és el que hem dit ja, que la zona de confort s'amplia. És a dir, tu pots passar un període que et costa més o que tens més pors o que estàs caminant en aquesta zona més gris, però hi haurà un dia que tot això ho tindràs ja incorporat i hauràs crescut, com m'ho has dit tu.
1: Mm-hmm. En aquest procés que dèiem, per exemple, i ajuntant-ho amb això que deies d'aquests 21 dies famosos, i aquesta ampliació que dius de la zona de confort, A mi em dóna la sensació, per processos que he passat jo, o reptes, o quan analitzes, no?, al llarg de la vida coses que pensaves

0: que et podrien costar o que no acabaves de veure i que t'has acabat llançant, i quasi sempre, en el 99% dels casos, agraeixes haver-te avançat i haver-te remengat, que dèiem fa un moment. És curiós perquè en molts dels casos jo he tingut la sensació que és exponencial al revés la despesa o el cost. És a dir, que més costa és el primer dia. Quan molts cops sembla que... No, però quan tens il·lusió, no vas al gimnàs el segon o el tercer dia. I dic, ojo, cuidado, perquè a vegades jo ho veig al revés. És a dir, clar, canviar un hàbit el primer dia és molt difícil, perquè estàs habituat a fer o a no fer. El segon, i a mida ja et vas, ja portes inèrcia, tu mateix ja creus més en tu mateix, no?
1: Sí, bueno, depèn de cada cas, però és veritat que hi ha vegades que has entrat en aquest cercle, no?, que nosaltres diem el cercle de postergació, que costa sortir-ne, no?, i surts amb aquesta acció que tant costa fer, però que un cop la fas, trenques i comences un altre cercle. Sí.
0: Per tant, veure's a un mateix, ja comparant-se, no?, amb si mateix, és una cosa important, és una cosa que vas veient, doncs, ostres, sí que he pogut, no?, i mirar enrere també ha de ser un motor de dir, ostres, quants cops m'he pogut sortir d'aquesta situació, he pogut tirar endavant. Per tant, això ens hauria de donar, és aquest mecanisme que dius d'anar ampliant la zona de confort. El que passa és que avui dia, i ajuntant-ho amb el que dèiem, perquè la xarxa social ens ha permès compartir, doncs, aquesta imatge de que comentava la Cristina, però també al mateix temps, jo crec que fa molt més que veiem només el resultat. Veiem la punta de l'iceberg, que és a dir, quan diem això de cal un canvi, doncs sí, cal un canvi. Bueno, clar, cal un canvi, però estàs veient el resultat. Has calculat el que vols fer? Llavors, quan algú t'ho explica, dius, no, tan important no era. Home, si tu has dit que era,
1: no?
0: Clar, si tu has vist que era important, doncs per què no ens ajudem entre tots? Per què no col·lectivament, no? Sembla que repartir l'èxit i no repartir l'esforç, no? Com si diguéssim.
1: Sí, exacte. Tot té, bueno, això, el seu camí, el seu camí. Jo, David, m'agradaria deixar-li a la gent una pregunta.
0: Sí, vinga.
1: Vale? Quin petit canvi estan disposats a fer de cara ara al 2025 per començar a caminar cap a aquest resultat diferent? Començar amb un, vale?
0: Amunt,
1: perquè a vegades ho volem fer tot de cop. Un petit canvi amb el que es vulguin comprometre i que el facin.
0: Doncs aquests són els deures que ens posa la Cristina, bé forta, bé amb deures, bé amb dir amb coses, però és molt important, m'agrada molt que digui un, perquè molts cops ens saturem davant dels esforços o les dificultats, no? Jo sempre dic una cosa, Cristina, quan em comenten allò de distàncies llargues, no?, en competicions, jo penso... Ja és que no miro de quants quilòmetres més, jo miro quilòmetre a quilòmetre, quan he de fer cada quilòmetre. Així només penso en un, perquè si penso en el total... Buf, quina mandra! Mentre que si vaig pensant d'un en un, volta a volta, doncs mira, vulguis o no, penso, bueno, va, faig aquesta volta més, o faig aquest quilòmetre més, després ja en faré una altra, perquè és que si no... I això ja entrenar... Clar, i entrenar molt, si no, tampoc ho aconsegueixes. Però sí que està molt bé tenir aquest repte que ens ha proposat la Cristina, i que, clar, poder tenir l'ajuda del món del coaching... El que permet és que tu comencis a treballar en el teu canvi, en el teu camí, en allò que vols assolir, i la Cristina t'ajuda a posar el mirall, t'ajuda a donar les eines, i a partir d'aquí, doncs, que cadascú es vagi construint, perquè ens necessitem anar construint, reconstruint i evolucionant. Carai, a mi em deien, de petit, no la veuràs mai acabada la Sagrada Família. Carai, doncs mira, ja hi som quasi, Doncs escolta, doncs podem. Cristina Monge, coach, Monge amb G, et desitgem molt bones festes, un bon 2026 i a per molts reptes.
1: Igualment, David, moltes gràcies i que vagi molt bé aquest final d'any.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest nits de ràdio, doncs, d'estiu, que el que fa és no només intenta refrescar-vos, perquè és això, que la ràdio a l'estiu ha de ser fresca, com si allò que dius, carai, ostres, que estic molt millor, estic suant, però potser una mica menys del que pensava, perquè, mira, menys estic escoltant aquesta gent que em distreu. Nosaltres estem aquí per distreure. És la idea principal que tenim, per fer que passeu una bona estona i aprofitem l'estiu per escoltar, doncs, els millors moments, col·laboradors, entrevistades, entrevistats, seccions que val la pena de conèixer, reconèixer, descobrir o deixar-se fascinar per tot el que el coneixement ens pot aportar, que és molt. Nosaltres tornarem aquesta propera nit per seguir-vos refrescant amb el millor de la temporada. Farem uns còctels especials durant l'estiu de 1 a 6 de la matinada. Que vagi molt bé, que tingueu un dia fantàstic. Adéu-siau.

0: Onda Cero.
1: Hay pueblos llenos de historia y de rincones que merecen ser descubiertos. A Famer.
2: Espero que estiguin molt bé i gaudint de l'estiu. Nosaltres estem prou bé. Vaja, estem molt bé, perquè és l'hora de la salut a Onda Cero Catalunya i perquè podem fer dues hores de ràdio. Potser es pensaven que els faríem el salt tots aquests diumenges de vacances per a tantes persones. Doncs no, aquí estem, fidels a la nostra cita amb la informació, la divulgació i l'acompanyament des d'aquesta banda de la ràdio a les persones que són a l'altra banda. Aquest programa té un lema ben clar: Mens sana in corpore sano, que no l'hem creat nosaltres. És del poeta romà Juvenal, que al segle II va instaurar aquesta visió de la vida, la que connecta cos i ment per aconseguir

0: la bellesa. Ho deia a les seves sàtires, en les quals també deia que això últim, la bellesa, resideix als ulls de l'espectador. En aquest cas nostre, jo diria que la bellesa resideix a l'oïda de les persones que ens escolten i que esperem que hi siguin fins les 8. Perquè aquest programa, en aquest temps estival, és la millor opció matinal per combatre la calor.
1: A Onda Cero Catalunya comença amb Bones Mans, amb Robert Calvo.

0: I per començar el dia de la millor manera possible, d'aquí a un moment tindrem ja asseguda a l'estudi la Montserrat Pombo García per servir-nos l'esmorzar. Ella, que va arribar a l'equip del programa Mitja Temporada, ja té fins i tot un club de fans.
1: Sí, sí.
0: Però no serà ella l'única que passarà per aquí, perquè hi tindrem la Carmen García Mateos, la nostra psicòloga de capçalera, que també ens explicarà algunes coses interessants en temps estival. Vindrà l'Alicia Escribano, que ens porta de viatge pel món per fer salut. I no fallarà la seva cita amb l'exercici físic en Pitu Sitges. Atenció, que tampoc en aquest temps d'estiu fallen els llibres, els que ens porta en Francisco Mario Toro Gutiérrez, més conegut popularment com a Fran Toro, que és l'home amb el qual fem biblioteràpia. Ens porta els llibres que curen. Amb la Miriam Frank posarem la cirereta al pastís d'aquest diumenge, que completarem amb algunes de les millors històries que hem explicat aquesta temporada radiofònica, i així podrem fer allò que se'n diu la photo finish, la fotografia final de temporada per a una orla ben maca d'aquest curs 2025-2026. Farem aquest viatge mitjançant una màquina del temps sostenible que tenim per quan cal fer aquestes operacions. Tot plegat a l'espera del proper curs, que és a punt de començar i que els avanço que portarà algunes novetats. Ens renovarem una mica per seguir complint amb l'única missió de fer la millor ràdio possible per a l'audiència més exigent. Això és En Bones Mans, és Onda Cero Catalunya. Un programa de ràdio que fa possible tot l'equip tècnic d'aquesta emissora, que és un departament que encapçala, dirigeix i coordina en Robert Tatay i Ribas, i que integren Juan Carlos García Camuñas, l'Ivan Gustems Carreño, en Francisco José Villar Pérez, en Daniel Sánchez Sánchez, l'Ismael de la Parra Bravo i en Vicenç Armero i Rovira. Amb tots ells farem aquest programa que poden estar escoltant ara mateix en directe a qualsevol de les nostres emissores, al 93.5 de la FM a Barcelona, al 95.3 a Tarragona, al 94.1 a Lleida o al 98.9 a Girona. Però també ens pot estar escoltant vostè a través del nostre web ondacero.es/Catalunya o a la nostra app. A través d'aquests dos últims canals també es pot tornar a escoltar aquest programa el dia que vulguin de la setmana, o del mes, o de l'any. I a més, és de franc. Amb això només podem dir bon dia!

0: l'estómac l'omplim aquesta hora amb la dona més aplicada d'aquest programa, que és la Montserrat Pombo García. Montse, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Robert.
0: Quina alegria tenir-te aquí una setmana més. Un diumenge tant d'hora. Tu ja estàs activa de fa estona i maquinant a veure què ofereixes avui a l'audiència. I avui ja m'he perdut. No sé si toca dolç, salat...
1: Doncs mira, avui reinventem un clàssic, que és el biquini de pernil dolç i formatge.
0: No em diguis això.
1: Sí, sí, sí.
0: És un dels meus entrepanets preferits.
1: Sí, però en una versió més saludable, amb alguns ingredients més. Llavors, és el biquini de Montecristo.
0: El biquini de Montecristo? Perquè és del Conde de Montecristo? No, eh?
1: No.
0: Per què es diu Montecristo? Perquè és així.
1: Bueno, perquè és així, perquè porta més ingredients.
0: Doncs avui això mereixeria una careta que digués El biquini de Montecristo.
2: El biquini de Montecristo.

0: El biquini de Montecristo.
1: Molt bé, som-hi.
0: Bueno, doncs per cert, una coseta. Una dada respecte al biquini. Saps que deu el seu nom a la sala biquini de Barcelona?
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Per què?
0: Perquè mira, als anys 50...

0: Diem biquini,
1: anem
0: correcte.
1: Anem a Madrid i diem un biquini.
0: Un biquini, i es queden amb la cara de... Què? Què estàs dient?
1: Esto creo que es.
0: Sí. Bé, doncs mira, anem amb els ingredients que necessitarem per fer aquest biquini, que són 3 llesques de pa integral.
1: Com 3 llesques?
0: Sí, sí, clar, perquè no és el de sempre, és el de Montecristo.
1: Ah, amiga.
0: Ah, amic.
1: Que te truco.
0: Clar. 6 rodanxes de pernil dolç, que siguin baix en sal, 4 llamines de formatge baix en greix, maionesa lleugera, mostassa, un ou, llet desnatada i mantega baix en greix.
1: Potser penso, i faig aquí un arranjament, que és que en lloc del pernil dolç, que ja és prou saludable, posar-hi gall dindi, per exemple.
0: Per exemple, però si posem el pernil dolç, que sigui baix en greix.
1: Molt bé.
0: Sal,
1: Molt bé.
0: Llavors, com farem aquest biquini? Es barreja l'ou amb la llet en un plat. Les 3 llesques de pa s'unten amb una mica de maionesa i mostassa i es munta el sàndwich alternant el pa, el formatge i el pernil dolç. Es tanca amb la tercera llesca i s'arrebossa amb la barreja de l'ou i llet. Finalment, es cuina en una paella amb una mica de mantega fins que quedi daurat i cruixent per fora, i el formatge fos i tendre per dintre.
1: Clar, ara, això que m'acabes d'explicar em recorda a un plat típic portuguès.
0: Ah, sí, jo la vaig menjar aquest estiu passat.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: És que m'ha vingut al cap la francesinha.
0: La francesinha,
1: que és una cosa,
0: sí.
1: Ara que l'he buscat a Google ràpid, és una cosa similar.
0: És però a més porta un ou enmig.
1: Ah, això mateix, sí, una mica de salsa al voltant.
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: vindria a ser una francesinha... A l'Espanyolinha, perquè és a Montecristo, claro.
0: Sí, sí, sí. Escolta, si aquest biquini l'acompanyem amb un suc de taronja acabat d'esprema...
1: Ah, que bo!
0: Oh.
1: És a dir, la teva combinació d'avui és aquesta.
0: És
1: el biquini Montecristo
0: amb el suc de taronja, sí.
1: Molt bé. Que vagi bé, Montse, fins la setmana
0: igualment.
1: Que ve.
0: Igualment. Adéu.
1: Adéu-siau.
2: L'esmorzar de la setmana.
1: És un esmorzar una mica de vacances, com està tanta gent a Catalunya, la que saludem a aquesta hora dient bon dia. Bon dia.

0: Robert Calvo t'acompanya cada diumenge de 6 a 8 del matí.
1: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
0: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
3: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
2: Sí, senyor.
3: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
2: Sí, senyor.
3: El senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí, sí que hi ets, vale, sí, pots sí. passar.
2: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot. Oh! Sí. Jo ho veig, això, eh?
3: Clar, bueno, trigarem una mica més, però...
2: Bueno, compte que vagin en temps, la gent.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Hay pueblos llenos de historia y de rincones que merecen ser descubiertos. Afamer lanza Te invito a mi pueblo, un concurso para que vecinos y vecinas se conviertan en los mejores embajadores de sus municipios. Graba un vídeo corto con tu móvil y comparte aquello que hace único a tu pueblo. Participa y opta a un premio de 500 euros. Consulta las bases completas en www.afamer.es.

0: a terme una institució d'aquí, que està, a més d'enhorabona, perquè aquest any celebra 625 anys d'història. És l'Hospital Sant Pau, que va fer aquesta intervenció que els deia l'any 1976, marcant una fita mèdica. Va marcar l'inici del desenvolupament del trasplantament hematopoètic al país. Doctor Albert Esquirol, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: El doctor Esquirol és metge adjunt d'hematologia clínica allà a l'Hospital Sant Pau, que, vaja, quants aniversaris, no, aquest any, doctor?
1: Sí, es veu que estem d'enhorabona. Ho celebrem tot.
0: Expliquem a les persones que ens escolten què és el trasplantament hematopoètic, el trasplantament de medul·la òssia.
1: El trasplant hematopoètic és, com el seu nom indica, el trasplant d'un òrgan, que és l'òrgan hematopoètic, que és el que fabrica la sang. Uh-huh. És a dir, al fons és canviar la fàbrica de la sang. És una mica diferent a tots els trasplants que coneixem, perquè és fàcil entendre que si et trasplanten d'un cor, te trasplanten d'un pulmó, d'un renyó, del que sigui, és treure un òrgan i ficar-ne un altre. Uh-huh. En aquest cas és així, però no intervé la cirurgia. És a dir, la indicació no és perquè falli l'òrgan, també pot ser, però normalment és per un càncer. Llavors, aquest càncer s'ha tractat prèviament i el que nosaltres fem és, a base de quimioteràpia, destruïm l'òrgan afecte i després simplement fem una transfusió de cèl·lules mare i aquestes cèl·lules mare recanviaran aquest òrgan hematopoètic.
0: Mm. Unes cèl·lules mare que, a priori, doctor, han de venir d'un familiar, no?
1: Són unes cèl·lules mare que han de venir d'un familiar si es té. No tothom té un familiar. L'ideal seria que tothom tingués un germà, però penseu que només un 25% de la gent té un germà idèntic. I això era als començaments, tal com m'heu recordat fa 50 anys, el que es prioritzava era que fos un familiar, que fos un germà. Actualment, se pot fer servir un donant no emparentat, se pot fer servir un germà, inclús se pot fer servir els pares o els fills com a donants de segona generació. I són igualment vàlids.
0: Ho dic perquè el primer trasplantament que es va fer ara fa 50 anys allà a l'Hospital Sant Pau de medul·la òssia es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia aguda que havia recaigut després d'haver rebut el tractament de quimioteràpia mesos abans i la donant va ser la seva germana bessona.
1: Sí, en aquest cas va tindre la sort de tindre una germana bessona. Això, si tindre un germà... hi ha un 25% de possibilitats de que sigui compatible tindre una persona bessona, òbviament, a la societat, no? Quanta gent hi ha que tingui un germà bessó.
0: Sí, sí, val
1: aquesta va tindre la sort i es va fer.
0: Sí, val a dir que no en tots els casos hi ha èxit. Vull dir, malauradament no hi ha èxit en tots els casos, no?
1: No. I una de les grans fites del trasplant, al llarg dels anys, i això està molt analitzat, ha sigut que el trasplant, bàsicament, ha anat millorant amb toxicitat. És a dir, los dogmes que es tenien fa 50 anys de que havia de ser un trasplant molt intens, pues aquesta intensitat ha anat disminuint, les profilaxis han millorat, tot el que envolta el trasplant i tots els professionals, perquè no deixa de ser un treball multidisciplinar, han anat entenent i cada vegada s'ha anat perfeccionant més i llavors la mortalitat ha anat disminuint progressivament. Però tot i això, òbviament, hi ha pacients i procediments que no van bé.
0: Alguns no van bé, alguns no tenen èxit, però d'altres també, a més, són experimentals, com el que va posar en marxa vostè mateix, el seu equip, el 2014, allà a l'Hospital Sant Pau, que va impulsar protocols de trasplantament haploidèntic. Expliqui'ns què és això.
1: Sí, això és... Això va néixer per la necessitat de buscar donants. És a dir, ja hem dit, no?, que l'ideal és tindre un germà. Si no es té un germà, s'ha d'anar a buscar un donant no emparentat. Uh-huh. El registre és a nivell del món i podem tindre donants a qualsevol punt del món. El problema és que amb minories ètniques o amb gent d'aquí, o per la rapidesa, la necessitat d'arribar ràpid al trasplant, no tenim un donant. Llavors, el més fàcil és agafar un pare o agafar un fill. Però quin és el problema? Que segur que només seran els 50% idèntics. Això és una herència purament mendeliana. Llavors, tu heredes la meitat del material de la mare, la meitat del material del pare. És a dir, només seràs un 50%.
0: Yeah.
1: Aquests trasplants inicialment...

Avui en dia és habitual veure trasplantaments de tota mena al nostre país, però ara fa 50 anys no era pas així. El 22 de maig d'aquest 2026 ha fet 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os a Espanya. El va

0: moment eren molt dolents i anaven molt malament, i a partir del 2008 als Estats Units i del 2013 a l'Hospital de Sant Pau ho fiquem en marxa de poder realitzar aquest trasplant de donants que només són la meitat d'idèntics al pacient.
1: Que bo.
0: I això pues, bueno, va permetre ampliar encara més la possibilitat de poder arribar al trasplant. Per almenys que pràcticament tothom se'n pugui beneficiar. Anirà bé o anirà malament, però per almenys que se'n pugui beneficiar.
1: A més a més, és que això ens explica perfectament això que estem relatant ara mateix amb el doctor, que l'Hospital Sant Pau sigui un referent europeu en teràpies avançades i immunoteràpia. Ara entrarem a això, doctor, però és que, a més, fa poc temps, relativament poc temps, que he tingut un cas proper de leucèmia en una noia molt jove que, quan se li va diagnosticar, li van dir, en primer lloc, a Sant Pau. Per tant, referent, no?
0: Bueno, sí, clar, és un referent perquè fa molts anys que es fa i, òbviament, al fons, nosaltres, els que avui en dia estem una mica al pau del canó, som gent que han begut de l'experiència dels que ens han precedit. Vull dir, és ells els que ens han ensenyat, nosaltres ara som els que d'alguna manera hem de tirar del carro, però, bueno, hem après d'ells. Llavors, clar, és un referent perquè hi ha hagut gent que l'ha fet referent. I igual com són altres hospitals, no m'està bé jo parlar d'altres hospitals, però, bueno, vull dir, Catalunya en general, dintre el món del trasplant hematopoiètic, ha sigut molt important. I Sant Pau, òbviament, ha tingut un paper preferent.
1: Aquí ho expliquem molt, doctor. A més a més, aquí hi ha una cosa que ens passa en aquest país, que és que normalment les males notícies sobresurten més que les bones. Els mals titulars venen més que els bons. I les males persones també venen més. El que passa és que són menys que les bones, però venen més el seu discurs. Però quan hi ha un tema tan positiu com aquest, s'ha de destacar, s'ha d'explicar. Això es marca Catalunya, això es marca Barcelona, es marca Espanya. Som líders mundials en trasplantaments. En aquest país, fa 34 anys, 34, que som líders mundial en trasplantaments. Dins de l'estat espanyol, Catalunya és la comunitat líder en trasplantaments. Vull dir, ens hem d'enorgullir per això, doctor.
0: Oh, i tant. Això sí, vull dir, clar, hi ha molta gent al darrere, molta gent que hi treballa, i home, són fites que són molt difícils d'aconseguir. No és fàcil generar equips de trasplant. Hi ha d'haver molta gent implicada, des de la persona que portarà el pacient i que li farà l'entrada, fins al que el veurem cada dia, fins a les infermeres que el tractaran. Tothom hi està implicat. Llavors, hi ha un gran equip aquí al darrere i és complicat tirar endavant unitats d'aquest tipus. I el fet de que siguem pioners, o que Catalunya sigui pionera, home, allò és una cosa que m'és molt grata.
1: S'ha trepit d'això. Anem a això dels tractaments que explicava vostè, doctor. Estem parlant de tractament de càncer linfàtic, d'aquesta leucèmia que afecta sobretot els nens i les nenes, no?
0: Depèn. És a dir, hi ha pics, hi ha un tipus de leucèmies que sí que s'afecten a nens, però nosaltres tractem només adults. Nosaltres me refereixo a la unitat d'adults. La unitat de pediatria, òbviament, tracta de pediatria. Com molt bé has recordat tu, la primera pacient que es trasplanta a Espanya és pediàtrica i es fa conjuntament amb aquell moment amb el doctor Domingo i el cap de servei de pediatria. I ells van ser els que van tirar endavant aquest procediment, però nosaltres trasplantem sobretot gent adulta. Llavors, a mesura que s'evoluciona i que una persona va creixent, la incidència de càncer augmenta. Sí que és veritat que hi ha un tipus de malalties que és molt concret de l'edat pediàtrica, que això els pediatres ho saben fer perfectament, i han de trasplantar aquestes malalties, però nosaltres en aquest cas tractem gent adulta.
1: Aquest tractament, el del càncer de linfàtic o de leucèmia, és més complicat o és molt difícil d'aturar perquè està a la sang, no? I aquí és on entren els nous tractaments, les innovacions en el tractament, que a mi semblen al·lucinants personalment, que és on entra la immunoteràpia, no? Que s'ha revelat com la gran, podríem dir, solució, no?
0: Sí, és una gran fita. Si fa un moment parlàvem de que el 2014 vam introduir el trasplant haploidèntic com algo molt novedós, perquè fèiem servir donants que només eren 50% idèntics als seus pacients, Ara l'altra fita important és la immunologia.

0: psicoteràpia aquesta, sobretot basada en teràpies CAR, hi ha altres teràpies, però sobretot la teràpia CAR.
1: Sí, la teràpia CAR té, o CAR-T, que hem explicat aquí, els recordo a les persones que ens escolten perquè ho tinguin més o menys clar, és una operació, diguéssim, en la qual, a veure si ho explico bé, doctor, els professionals extreuen de la persona que té el tumor limfòcits T, els reeduca d'alguna manera en el laboratori, crea un exèrcit d'aquests limfòcits i els diu... Ara, quan entreu al cos d'aquesta persona, heu d'atacar només aquelles cèl·lules tumorals, i ja està. I les ha d'atacar, no? És així?
0: Sí, sí, és tal qual ha explicat. És una manera molt gràfica d'explicar-ho. És reeducar una mica el teu sistema immune. Pensa que el nostre sistema immune està fet per eliminar cèl·lules tumorals. Vull dir, òbviament, a causa de l'envelliment, causa de factors ambientals, causa del que sigui, hi ha cèl·lules del nostre organisme que es converteixen en cancerígenes, però el nostre sistema immune és capaç d'eliminar-les. Quin és el problema amb els càncers? Que el càncer sobrepassa, no?, la capacitat del nostre sistema immune de controlar-lo. Clar, si som capaços d'agafar aquestes cèl·lules que es diuen limfòcits, fer que ataquen només a les cèl·lules del tumor i que això funciona... és fantàstic, perquè tens l'arma al teu davant, no? Tens el pacient que pot donar aquella arma que el pot acabar, que li pot acabar resolent el problema.
1: Sí, sí, jo sempre recordo el cas que vam explicar aquí fa 2 anys aproximadament, de 5 nens i nenes que a l'Hospital La Paz de Madrid es van curar en 2 anys de la leucèmia, que se'ls havia diagnosticat 2 anys abans, i gràcies a aquesta immunoteràpia CAR-T van acabar nets de tumor, no? Vull dir que és al·lucinant.
0: Mm-hmm. Sí, sí, clar, i sobretot malalties que són càncers i que moltes vegades, quan arribes al punt del CAR, és que han recaigut en una primera línia, han recaigut en una segona, són pacients molt tractats, que se'ls ha ficat quimioteràpia, amb tot el que comporta això, tant el pacient com per als familiars. I clar, arribar a un punt... que segurament uns anys enrere hauríem dit ui, si mos està acabant l'arsenal terapèutic, doncs ara tenim aquesta arma i és una més a fer servir i una més a tindre present. I ojalà no s'hi tingués que arribar mai, però, però desgraciadament hi hem d'anar. I llavors és bo tindre-la i tindre-la als nostres hospitals.
1: Aquest és el passat, aquest és el present d'aquest trasplantament de medul·la òssia al nostre país, a l'Hospital Sant Pau, i el futur què?
0: Bueno...
1: Per on passa?
0: El futur seria aconseguir descobrir i aconseguir intentar que tot allò que li fem al pacient sigui el menys tòxic possible i s'aconsegui això, igualment revertir el càncer. De moment no està a llarg plaç que el trasplant desaparegui, segurament seguirà sent una de les armes més importants, però home, la teràpia CAR ha d'acabar impactant tant amb la majoria de càncers, ja no només a nivell hematològic, que evidentment ja hi és i és una realitat i funciona per pacients amb leucèmies, per pacients amb linfomes, per pacients amb mielomes, però també ha d'acabar sent una realitat a nivell de càncers sòlids.
1: Molt bé.
0: Càncers de pulmons, càncers d'altres òrgans sòlids. I la immunoteràpia ha d'acabar entrant amb força a tots els hospitals que tracten... molta quantitat de pacients oncològics, o poc, és igual, però al final tots se n'han de beneficiar i tots han de poder beneficiar.
1: Aquest és el patrimoni del nostre país, el patrimoni que tenim en aquest país, que és un múscul sanitari potentíssim amb un suport social que crec que és prou important, tot i algunes vicissituds. Doctor Albert Esquirol, metge adjunt d'hematologia clínica a l'Hospital Sant Pau, moltes, moltes gràcies. Primer per la tasca que fa, segon per divulgar-la i tercer per estar aquí.
0: No, home, moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
1: Adéu-siau, bon dia.
2: Amb bones mans. Amb Robert Calvo.

Ja saben les persones que ens escolten habitualment que aquestes setmanes estem fent un viatge en el temps, en aquesta màquina virtual del temps que tenim i que ens porta a escoltar coses importants que han passat per aquest programa aquesta temporada. I ara explicàvem aquest trasplantament hematopoètic a l'Hospital Sant Pau, que celebra 50 anys, i deia jo, i la institució en celebra 625 d'anys d'història. És la més antiga d'aquest país, és l'hospital més antic d'aquest país. Si volen,

Avui tornem a fer el viatge en el temps que vam fer el dia que es va celebrar l'aniversari. Ens anem molt enrere, ja ho veuran. Ho estem fent a les bones mans. Anem tan enrere en el temps que anem a l'any 1401.

El 1401 es va crear la Taula de Canvi de Barcelona, el primer banc públic creat a Europa. Tenia per objectiu afavorir el canvi de moneda per a les transaccions comercials, alhora que servia de dipòsit de tots els cabals públics i judicials. Estava regida per dos administradors escollits per dos anys, que havien de dipositar una fiança de 6.000 florins d'or per garantir-ne la bona gestió. La taula va mantenir les seves funcions amb èxit fins que va ser dissolta per Felip V el 1714. Aquesta institució va requerir un nombre cada vegada més gran de funcionaris públics. Els principals eren advocats, el clavari, que era el responsable d'Hisenda, el mestre racional, que era el comptable, l'escrivà major, vaja, el notari, i també procuradors, síndics i obrers. Per tant, Barcelona estava en creixement, en expansió. En part, gràcies també a l'activitat comercial a tots els nivells, amb el mar com a flux principal d'entrada i sortida, també de persones. La porta d'entrada eren el port, òbviament, i les Reials Drassanes, un edifici que és emblema del gòtic civil català, una joia de l'arquitectura. Prop d'allà, a la mateixa Ciutat Vella, es va decidir ubicar la primera gran institució sanitària. Era l'Hospital de la Santa Creu, que va tenir per objectiu unir els 6 hospitals petits que es repartien per tota la ciutat. És 17 d'abril del 1401.

Les obres de l'Hospital de la Santa Creu van gaudir des del seu inici d'un suport financer important, tant per les rendes i els béns propis del centre com pel patrimoni dels antics hospitals i els ingressos de naturalesa pública i privada, sobretot els procedents de la reialesa i del papat. Algunes aportacions, com per exemple la del rei Martí l'Humà, van ser en forma de material de construcció. I és que tota la pedra i el reble que eren a les drassanes i que havien sobrat d'aquella construcció es van destinar a aixecar aquest gran hospital. L'edificació es va fer dins la tercera muralla de la ciutat en l'estil gòtic de l'època i ha mantingut el mateix estil en totes les següents ampliacions que s'hi han anat fent, excepte en alguns annexos que tenen estils posteriors. Aquell dia, el 17 d'abril del 1401, en presència del monarca, es van col·locar les primeres pedres de l'Hospital de la Santa Creu, que havia de ser el centre mèdic més gran de Barcelona. La primera entrada es va fer pel carrer del Carme, tot i que amb el temps l'accés s'acabaria situant al carrer de l'Hospital. Esclar, el nom que es manté 6 segles després. Bé, un cop iniciada la seva activitat, l'hospital va anar creixent i van ampliant la seva activitat fins als segles XVI, XVII, XVIII, però a finals del XIX la població de Barcelona havia crescut notablement i la medicina moderna ja estava obligant a fer un canvi. I així va ser. L'Hospital de la Santa Creu va abandonar el carrer de l'Hospital. Però abans de marxar-ne, va tenir un últim pacient molt especial, que de fet va morir-hi. És l'arquitecte Antoni Gaudí. L'arquitecte va morir el 10 de juny del 1926 en aquell hospital, el de la Santa Creu, 3 dies després de ser atropellat per un tramvia a la Gran Via. Gaudí estava obsessionat amb la construcció de la Sagrada Família i expliquen tots els documents i els experts que vivia a les obres del temple i per això anava força deixat. Com que portava un aspecte molt descuidat i no anava amb cap document al damunt, va ser confós amb un captaire en un inici. De fet, diferents taxis es van negar a portar-lo al carrer de l'hospital, que és on va acabar traspassant 72 hores després d'aquell fatídic accident. El funeral d'estat que es va viure aquells dies està perfectament documentat i marca un dels grans moments de la història de Barcelona. Fixin-se, aquest hospital del que els estic parlant, el de la Santa Creu i Sant Pau, celebra enguany 625 anys. I recordem això dedicant-li tot un any, aquest, que en fa 100, que va perdre la vida l'arquitecte i pensador de l'obra més important

0: del darrer segle a Catalunya, la Sagrada Família. Allà, en aquest temple, en aquesta basílica, descansen les seves despulles des de llavors. I justament prop d'allà és on es va acabar traslladant la institució de la que avui estem repassant la història. El 1929 es va procedir a moure tota l'activitat al pavelló de Sant Salvador de l'Hospital de Sant Pau, que havia posat la primera pedra el 1902 i que era obra de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner. El 16 de gener del 1930, aprofitant la visita del rei Alfons XIII per presidir la cerimònia de clausura i entrega de premis de l'Exposició Internacional del 1929, es va procedir a inaugurar el recinte. El monarca va estar acompanyat del president del Consejo, Miguel Primo de Rivera. Entre el personal facultatiu dels inicis hi consta el nom del doctor Joaquim Torres i Pujalt com a cap de visites. Les primeres 6 malaltes van ser traslladades des del Raval en una mena de tartana i van ser acompanyades per 2 infermeres. I allà va començar una activitat, el recinte modernista de Sant Pau, que s'allarga fins als nostres dies i que explica la història del país. Aquell conjunt arquitectònic de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un referent molt important del patrimoni i de la cultura de la ciutat de Barcelona que no s'explica sense fixar-nos en aquell monument. Té una vocació tan internacional que des del 1997 va ser declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO per la seva singularitat i per la seva bellesa artística. I aquest divendres, ara fa 48 hores, allà han bufat espelmes mirant al futur. L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau prepara diferents activitats per celebrar aquesta efemèride i per recordar-ne les fites principals al costat d'una ciutadania que se sent aquest centre hospitalari com a seu, d'alguna manera. Tot el que acabem d'explicar és, a grans trets, el que es podrà repassar a l'exposició que s'instal·larà properament justament a l'edifici original d'aquesta institució. Ens ho ha explicat aquest dijous el director de l'hospital, el doctor Adrià Comella.
1: Tindrà lloc en la Biblioteca Nacional, que és la seu primària de l'Hospital de la Santa Creu a l'any 1401 i que serà una exposició que mostrarà els materials de l'arxiu històric, que són una autèntica delícia, que estan a la ciutat, que molta gent no coneix i que fets en format expositiu em sembla que seran molt valorats per la ciutadania.
0: L'exposició serà una de les grans activitats per descobrir la història d'aquest centre hospitalari, però no l'única. També hi haurà rutes per tota la ciutat de Barcelona per descobrir com es va gestar l'Hospital de la Santa Creu i moltes coses més.
1: Mostraran quins eren els hospitals petitets que van donar lloc amb la seva fusió a l'Hospital de la Santa Creu i després Santa Creu i Sant Pau, què hi ha ara allà, què se n'ha fet, quina és la seva història i també coses, si voleu, anecdòtiques però prou interessants com en quines sales va atendre Gaudí quan va ser atropellat pel tramvia en el seu moment, no? I per tant, espais que habitualment no són accessibles al públic, el públic no coneix, que en el marc d'aquesta commemoració doncs, podran ser posats en valor, no?
0: Tot plegat es completarà amb altres mostres allà al recinte modernista Sant Pau, però també amb concerts i amb taules rodones. El que serà l'activitat central i de visió de futur serà el que passarà a partir del mes de novembre i fins al maig del 2027, quan es portaran a terme jornades temàtiques centrades en els eixos del Sant Pau. El director que han escoltat ara ens deia aquest dijous que cada hospital té les seves àrees de referència. Les nostres són cardiologia, neurociències, cirurgies complexes i teràpies avançades, entre altres. Sobre tot això se n'explicaran moltes coses. Moltes, el Sant Pau Fòrum, una plataforma d'idees en la qual es vol convidar experts d'aquestes àrees d'àmbit internacional. Amb tot, també s'han programat taules rodones sobre la perspectiva del sexe i el gènere en la salut i sobre la fragilitat i l'envelliment. Un fet, aquest últim, que s'estudia amb deteniment allà, a l'hospital.
1: Caldrà fer moltes coses per assegurar-nos que els recursos que són finits i que són també l'esforç del conjunt dels ciutadans, els utilitzem segurament d'unes formes diferents amb com ho hem fet històricament. Perquè la població no para de créixer, té interès, evidentment, en tenir molta qualitat i com més anys millor, i això són molts diners que s'hi han d'investir.

0: invertir per poder-ho fer realitat.
1: El director, el doctor Comella, ja ens ha avisat. Haurem de canviar la mentalitat si volem que aquest sistema sanitari, que és l'enveja de tot el món, es mantingui com fins ara. I per això cal un esforç de tothom, de les administracions i de les institucions sanitàries a l'hora d'impulsar-lo, i també de la ciutadania a l'hora d'entendre'l i de posar-lo en pràctica. Ras i curt. Hem de perdre el costum d'anar al metge per qualsevol cosa, de saturar el sistema, segurament no de manera premeditada, i d'ofegar els especialistes. No sempre cal un especialista per cada cosa que a un li passa. En tot cas, això ho decidirà el metge de primària. I en un moment d'inversió de la piràmide demogràfica, això ens obligarà cada vegada més a portar recursos assistencials i mèdics al sistema. I aquí, la tecnologia, amb la intel·ligència artificial com a bandera, es revela com la solució.
0: Això és el que ens salvarà, el que ens acabarà donant l'oportunitat de seguir gaudint durant molts més anys d'uns sistemes de salut competents que generin satisfacció i confiança a la ciutadania i que es puguin pagar, vindrà de la mà de la ciència i vindrà de la mà de la tecnologia, com ha passat històricament.
1: Cal buscar la sostenibilitat d'un sistema públic de salut que és singular al món i que sembla que per moments està a l'UCI. L'important és que no passi d'aquí, de les cures intensives. Vaja, el que s'ha de demanar és que pugi a planta, no? I fins i tot li donin l'alta perquè pugui seguir sent aquesta robusta sanitat pública que és l'enveja del món sencer i que no s'explica sense aquest hospital, el de la Santa Creu i Sant Pau, que acaba de bufar 625 espelmes. Per 625 anys més, per molts anys més, felicitats.
2: A Onda Cero Catalunya, en bones mans, amb Robert Calvo.
1: Estava recordant també el dia que aquí al programa vam parlar amb la Carmen García Mateos, que és la nostra psicòloga de capçalera, del paper de la dona a l'empresa, de les dones emprenedores, d'això que es parla tant aquí, a lideratges en aquesta casa. Doncs vam parlar d'això i de com afecta tot plegat a la seva vida en família i en societat. I ara és l'hora de mirar la nostra salut mental. I això ho fem com cada diumenge amb la nostra psicòloga de capçalera, que és la Carmen García Mateos. Carmen, què tal? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, bien, ¿y vosotros?
1: Muy bien, encantados de que estés aquí. Hoy queríamos hablar de este tema, sobre todo porque, mira, a Carmen le afecta. Tú eres tu propia empresaria, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Y además me parece que son dos cosas que lleva hoy el programa, que es mujer y emprendedora, ¿no? Con lo cual, la carga es un poco mayor, si cabe, ¿no? Porque además en un momento también histórico muy interesante, ¿no? Uh-huh. 50 años de democracia, 50 años donde la mujer ha estado haciendo un recorrido y 50 años donde la mujer también tiene que seguir haciéndolo. Uh-huh. Eso es lo que respecta a la mujer, pero con respecto a la palabra emprender, también quería romper una lanza en el tema educativo también, ya no solo para mujer, sino para mujer y hombre, ¿no? Uh-huh. Porque es algo que no se promueve, es algo como que lo que se valora ahora mismo en el sistema educativo es el trabajo fijo, es decir, el funcionariado, lo voy a decir abiertamente.
1: Claro.
3: Cuando emprender también tiene toda una serie de satisfacciones y beneficios, el poder emprender, el poder contratar, el poder producir. Me parece que es muy, muy interesante. Entonces creo que la gente tiene que perder el miedo, ¿no? A todo eso, y las mujeres en particular. Las mujeres tienen, claro, un recorrido. Tenemos que pensar que hace sí, 50 años no tenían su propia cuenta corriente.
1: Sí, sí.
3: O sea,
1: bueno,
3: que partimos
1: desde
3: ahí. A mí
1: esto me parece fortísimo porque no lo he vivido, ni por los años de vida que tengo. Esto de que la mujer tuviera que pedir permiso al marido o al padre, ¿no?, para poder hacer cualquier movimiento bancario, cualquier tipo de transacción.
3: Sí, incluso en ese momento ya había mujeres que, aunque fuera a través de ese sistema, emprendieron, ¿no? Entonces, bueno, creo que a la mujer le queda un recorrido, a la sociedad también le queda un recorrido, pero yo creo sobre todo que perder el miedo a tener un proyecto, a llevarlo a cabo, y hay que perder el miedo al éxito, no al fracaso. Porque bueno, uno emprende un negocio, fracasa, puede rectificar, pero hay que perderle el miedo al éxito, el miedo a las envidias que puedas generar. Uh-huh. Yo siempre digo, si te va muy bien, tienes que reconocerlo, pero no exageradamente, porque generas envidias. Entonces creo que hay que perder el miedo a eso,

0: La mujer emprendedora debe emprender como mujer, no como como un hombre, no imitando al hombre, sino con su propia idea de emprender. Esto también es muy interesante, con la parte femenina que aporta al emprender. Y esto también es muy importante. Y hablamos también de dinero, también hay una cosa, y esto también hay estudios sobre ellos, sobre ello. Hay a la hora de créditos, a la hora de los créditos que se dan más créditos a los hombres para emprender que a las mujeres.
1: Vaya, qué extraño, ¿no?
0: Eso también ocurre.
1: Claro, al final es un mundo pensado para nosotros y no tanto para vosotras, que es una situación que se sigue dando en este país, y hay una cosa que se le da importancia en este Día de la Mujer Emprendedora, también en el Día de la Mujer, que es la brecha salarial.
0: Efectivamente, quiero decir, eso ya no tiene hoy en día, porque la producción se tiene que cobrar por producción, no por el sexo que tengas, ¿no? Y aún así hoy se sigue produciendo, ¿no? Sí, entonces, por eso que decíamos, hablábamos del dinero y la diferenciación del dinero, ¿no? Lo traes en relación a lo que he planteado yo, de que por qué a una mujer, si tiene un proyecto, le van a dar menos dinero que a un hombre o menos crédito con el mismo proyecto, ¿no?
1: Bueno, pues están esas brechas ahí, está esa situación de la conciliación de la vida familiar y laboral, y que la mayoría de las mujeres acaban siendo autónomas, se montan su propio proyecto o su propia empresa y acaban siendo sus propias jefas, sus propias dueñas, y acaban gestionándose su propia vida laboral. Así que eso, pues, es una opción que muchas siguen y que hoy ponemos aquí en la antena con Carmen García Mateos. Carmen, gracias por estar aquí un domingo más. Hasta la semana que viene.
0: A vosotros, un saludo.
1: Això és En Bones Mans. Seguim camí de les 7 del matí.
2: Alcaldes, alcaldesas, concejales...
3: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más se involucran contra la violencia de género.
2: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato, con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontralmaltrato.com y cuéntanoslo.
3: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
2: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
4: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
1: Aquest programa fa una cosa molt interessant. En fem moltes d'interessants, però aquesta ho és especialment, que és viatjar sense moure'ns de l'estudi. I vostè no s'ha de moure d'allà on estigui, escoltant-nos. Això ho fem com cada setmana amb l'Alícia Escribano. Alícia, bon dia, com estàs?
5: Superbé, contenta.
1: Que bé.
5: I amb aquest programa fent salut. Sempre.
1: Sí, i a més, la gent ens adora, la gent que ens escolta, li agrada molt tot el que fem, tot el que tu proposes, les escapades que fem, algunes més properes, altres més llunyanes. Avui ens quedem a prop de casa i, a més, parlarem de salut i d'un músic, oi?
5: I d'un músic, doncs sí. Hem vist pel·lícules i documentals i hem llegit llibres sobre, bueno, i biografia sobre la seva obra musical, però no tothom sap que Mozart, que és el protagonista avui, va ser un gran viatger.
1: Ah, sí?
5: Va ser un gran viatger, sí.
1: I la vida de Mozart passa per la música, però també per aquestes coses que va fer que són més desconegudes i que expliquem avui aquí.
5: Home, sobretot perquè viatjar inspira, fins i tot, en aquelles èpoques, que crear sempre enriqueix arran de viatjar i veure altres mons.
1: Creacions com aquesta. I per què dius que Mozart va ser tan viatger?
5: Home, pensa que quasi la meitat de la seva vida la va passar viatjant per Europa, en carruatge, a més, que això s'ha de tenir ganes,
1: clar,
5: eh?
1: En carruatge, quan deurien tardar?
5: No sé, de
1: Viena...
5: Jo no vull ni pensar-ho, perquè a ells els carruatges, a les pel·lícules, la seqüència dura 2 segons, ja m'entens? Quan fan un viatge en carruatge dura 2 segons, però en aquelles èpoques, com tu molt bé dius, són quilohores amb aquell...
1: Però no només els carruatges, les vies per on circulaven les carreteres deurien ser...
5: De sorra,
1: sí.
5: Vull dir, no, incòmodes...
1: De terra.
5: Amb aquella vestimenta...
1: Trontollar.
5: No? Aquest trontollar i amb aquelles vestimentes que portaven a les èpoques, no? És potser el primer artista que va fer un tour de concerts, com s'entén avui dia, no? Primer com a nen prodigi i després com un artista ja consagrat i admirat. El cridaven per fer concerts a París, a Londres, a Viena i a Itàlia.
1: I anava en carruatge allà.
5: I anava en carruatge, clar, com es diu, mules de cavall, no?
1: Sí.
5: És això, no? Avui dia hi ha una sèrie de rutes que es coneixen com els camins europeus de Mozart, que segueixen les passes de

0: aquest genial compositor. A Salzburg, a Àustria...
1: Vam anar
0: per fer la ruta de Sonrises i Làgrimes,
1: sí,
0: recordes?
1: Que, per cert, aquest any està d'aniversari, uh-huh. I que també aquest any Julie Andrews fa aniversari rodó perquè en fa 90.
0: És veritat, i a més, jo penso que és l'excusa perfecta per tornar a parlar de la pel·lícula, uh-huh. En aquest programa, perquè fa salut aquesta pel·lícula.
1: Sí, tant, tant.
0: És molt saludable.
1: Un dia en parlarem.
0: Vinga, doncs, Salzburg, quedem-nos en aquesta ciutat austríaca, Salzburg, perquè allà hi ha la casa-museu de Mozart, que com us deia, avui és un museu, jo l'he visitat i està molt bé perquè allà vaig descobrir això, precisament, una sèrie de cartes que estan allà a la vista de tothom, en vitrines, uh-huh. I són les cartes que el músic va escriure parlant dels seus viatges i dels llocs que coneixia i de totes les curiositats que s'hi trobava, no?, de l'època, i d'aquí doncs s'ha tret tota la informació per confeccionar aquestes rutes de Mozart, no?
1: És a dir, era una mica en Carles Lamelo d'aquell moment.
0: D'aquell moment, uh-huh. I sí. Mira, Esglésies.
1: El cronista viatger del moment.
0: El cronista, clar. Sense ell voler-ho, simplement explicant les seves experiències arran d'aquest tour de concerts, doncs queda testimoni de les esglésies que va visitar, els pobles petits per on va passar, jardins, sales de concerts. En total són 10 països amb més de 200 llocs que va visitar.
1: M'agrada que diguis això de les esglésies perquè, no sé, abans la gent anava a un poble, a una ciutat, i el que visitava era la plaça central del poble, uh-huh. On solia haver-hi l'església. A la qual entraven. Uh-huh. I després anaven a fer la resta de ruta turística.
0: Sí, sí, ja
1: està.
0: Però
1: avui en dia la gent no va a les esglésies, tu.
0: No sé. Per què? Perquè mira que són patrimoni importantíssim de tot el repertori de visites d'una ciutat, no? Doncs tot això ho hem descobert amb aquestes cartes, no? I el que sí que havia quedat molt clar amb la seva biografia...
1: És que ens preocupa a nosaltres.
0: Què ens preocupa a nosaltres?
1: Les malalties.
0: Les malalties. Va morir jove, 35 anys, i la meitat de la seva vida viatjant, ja des de petit, no? Però això no va impedir que el pobre doncs, hagués de viatjar i, a més, patir escarlatina, uh-huh. Virola, hepatitis, tifus i amigdalitis de repetició.
1: El que no sé és com no va morir abans.
0: Imagina't,
1: havent
0: no, pobre.
1: Tot això, perquè...
0: I després és un músic que ha generat tota una sèrie de debats, d'investigacions i de controvèrsies en el món mèdic, perquè hi ha sospites que potser patia algun trastorn de personalitat. Clar, era un nen prodigi, això està claríssim, uh-huh. No? Però ja se sap que de vegades alguns nens prodigis potser tenen algun trastorn i es pensa que, per el que diu la gent de l'època d'ell, certs comportaments... Potser tenia doncs, tendència a la depressió i als comportaments compulsius, això diu.
1: Avui no? Estem parlant de la figura d'un viatger que és Mozart.
0: Mm-hmm.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Que és un home que, com ens deia l'Alícia, va voltar pel món, en aquest carruatge... Pel món no ho sé, però per Europa segurament sí, en aquest carruatge, que
0: malalt.
1: També el portava... Sí,
0: malalt,
1: també el portava a les gires que feia, o els cicles de concerts que feia a capitals europees, uh-huh. Com a París. Diuen alguns experts que, a part de tenir aquesta depressió sempre com cronificada...
0: Sí.
1: Patia la síndrome de Tourette. Què és això?
0: Doncs mira, podria ser que passés això, no? Alguns metges s'hi aventuren a afirmar-ho perquè patia hiperactivitat, feia gestos estranys... Mm. Hi ha més de 160 diagnòstics mèdics fets per experts intentant desxifrar les seves malalties, no? Un nen prodigi que tenia tot això, però que també tenia un do especial... Era una cosa que s'ha determinat com oïda absoluta. Uh-huh. Això es diu, d'aquesta manera. I no és res més que la capacitat d'identificar i reproduir les notes musicals sense cap referència.
1: Sí, a més, són capaços d'això, de llegir-te una partitura gairebé amb els ulls tancats, no? I de tocar-te-la, evidentment.
0: Pensant que era un nen prodigi, jo penso que avui dia que les escoles es detecta de seguida aquells nens especials que tenen habilitats i que de vegades tots, o molts d'ells, també tenen alguna síndrome, no?
1: Per sort, a dia d'avui, hi ha el focus molt més posat en uh-huh. aquests nens i nenes, també no els que cada vegada se'n diagnostiquen més, afortunadament, de trastorn... de dèficit d'atenció i hiperactivitat,
0: per exemple,
1: que ara molts adults s'estan diagnosticant uh-huh. de manera tardana i diuen ara sé el que em passava de petit, no? Abans no tenia un nom, ara sí. En fi, avui hem parlat de la vida de Mozart perquè és un home viatger, un gran viatger, el músic que feia tour de concerts, no era com el de Taylor Swift.
0: No era Lady Gaga, però...
1: Clar, no era Lady Gaga.
0: Però...
1: També hem sabut de la seva delicada salut, que tenia aquesta depressió, sembla cronificada, i avui en dia és un home, una figura que continua interessant als

0: professionals sanitaris, els metges, els investigadors.
1: Resulta que aquest magistral compositor també ha passat a l'eternitat patentant una expressió que és la d'efecte Mozart. I és el benefici terapèutic de la seva música. Diuen que les seves composicions ajuden a millorar la concentració, reduir l'estrès i inclús poden ajudar persones amb problemes d'epilèpsia i glaucoma.
0: Clar, amb aquesta música, com no t'has de relaxar, t'has de concentrar més bé, has de reduir aquestes, aquestes puntes d'estrès del dia a dia, et poses una mica de música clàssica de Mozart i segurament la vida es veurà d'una altra manera.
1: Doncs sí.
0: Algú dirà que això és una tonteria.
1: Sí, això, bueno, això no és comprovable, això no és una cosa científica, no? Però la veritat és que no, jo puc donar fe, i així jo, ara aquí jo ja fico cullerada personal, el meu nebot, que ara té 7 anys i que tu el coneixes, que és un... Sí, no, el meu nebodet, que tu
0: sí,
1: el coneixes.
0: Sí, és meravellós. És una mica...
1: És una mica Mozart de
0: intens,
1: petit.
0: És intens, però m'agrada la gent intensa.
1: Sí, sí.
0: I és molt divertit.
1: Doncs mira, té una... Està diagnosticat amb una discapacitat d'un 49% per autisme, des de petit. Ja es detectava que era un nen que tenia, com dius tu, no? Un nen, niño intenso, no? I doncs des de petit, us prometo que ja demanava Mozart. No sabia gaire bé parlar, però ell balbucejava, deia alguna cosa, assenyalava amb el dit, volia Mozart.
0: Com que aquí fem salut, i ens acabes de dir que aquesta música de Mozart té aquest efecte Mozart al damunt, que produeix aquesta reducció de l'estrès, que ens concentrem més bé i que ens sentim en general més bé, escoltem una mica d'aquesta música i a veure si ens entra una mica de benefici. Aquest moment que hem viscut ara mateix aquí a la ràdio, segurament algú a l'altra banda de la ràdio ha fet el mateix que he fet jo, que és tancar els ulls.
1: Tancar els ulls. Escolta, i tu no penses quina meravella aquest home, aquest nen prodigi, que fos capaç de fer això que estem escoltant i que, a més, patís enfermetats, anés amunt i avall, una persona amb tendència a la depressió, amb problemes, i generen això, no? Aquesta meravella que ha passat a la història, que és patrimoni ja mundial de tothom, no?
0: Home, abans ens has dit l'escarlatina, la verola, l'hepatitis, el tifus...
1: No estem parlant...
0: Vull dir, tenia això... un combo bastant important,
1: Tu pensa que això que acabes de dir en una persona a l'actualitat ja seria molt.
0: Sí, sí.
1: Imagina't en aquelles èpoques, no? Doncs el que dèiem del meu nebodet, sí que és veritat que des de petit algú li va posar la música i ell s'hi va quedar i ho demanava, no? Li canviava la cara, relaxava'n, no? I resulta que hem descobert la família de la música clàssica, i sobretot Mozart en concret, eren un bàlsam per ell, però no només per ell. Hem descobert que hi ha moltes altres famílies, catalanes, espanyoles, que busques per les xarxes informació, i que els nens autistes reconeixen en la música clàssica un instrument ideal per aconseguir relaxar i fer més petit aquest trastorn que ells pateixen.
0: Doncs que bé, que la música clàssica, la música en general, aconsegueixi aquesta teràpia en les persones. Què seríem nosaltres sense la música?
1: T'imagina't aquest món sense música.
0: I sense tu ja? No me l'imagino. Alícia, t'espero diumenge que ve per seguir parlant de coses molt interessants. Que
1: vagi
0: bé. Adéu-siau.
2: Cada diumenge, de 6 a 8 del matí, informació i divulgació de la salut a Onda Cero Catalunya amb Robert Calvo.
0: Són les 7. I això és En Bones Mans. És Onda Cero Catalunya. Un programa de ràdio que avança cap a les 8 del matí i no para. Saben que, a banda del suport psicològic que ens ofereix la Carmen García Mateos al primer tram del programa, aquí també fem biblioteràpia? Sí, sí, parlem de literatura, d'ara i de tots els temps, amb en Fran Toro, que és professor d'història i és el nostre terapeuta gràcies als llibres que curen. De seguida arribarà a l'estudi de la ràdio. Serà, abans que hi entri, la Míriam Frank i el Forcea, que al llarg de la temporada ens ha explicat coses ben curioses de l'àmbit de la salut. Com que estan les seves merescudes vacances, li hem demanat que ens faci una selecció de les millors i que ens les posi també en aquesta màquina del temps que ens porta de viatge pels grans moments de la temporada i que ens permet emocionar-nos amb les històries de tota mena que han passat pel programa. L'audiència, vostès, ens han demanat en algunes ocasions poder tornar a escoltar-les. I emplacem sempre tothom al nostre web o a la nostra app, però aquestes setmanes d'estiu les tornarem a oferir aquí. Ah, i si es pensaven que a les setmanes de vacances no s'ha de fer exercici físic, s'equivoquen. Déu sap en Pitu Sitges, que fa un quart de segle que entrena persones, centenars de persones, al centre esportiu al qual treballa i que cada diumenge ell reserva uns minuts per venir aquí, a la ràdio. Per tant, jo de vostès

no em perdria res de tot plegat. Espero que ja tothom estigui despert, llevat, pentinat, perfumat i vestit, ben empolainat, encara que sigui amb un pareo o amb una cosa fresqueta. Ara només cal posar-se a fer les coses, però sense estressar-se, que tampoc no és bo. En qualsevol cas, bon dia! Bon dia!

0: Catalunya Vila.
1: Robert Calvo t'acompanya cada diumenge de 6 a 8 del matí.
2: I ara és l'hora de començar a moure el nostre cos. I això ho fem aquesta hora amb en Pitu Sitges. Pitu, bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Que cada setmana ve a fer aquí una mica d'entrenament personal.
3: Sí.
2: D'alegria, de xerinola.
3: Sí.
2: Perquè fer exercici físic té molts beneficis per la salut i per la salut, vull dir, en el conjunt. Mens sana, incorpore sano, és el lema d'aquest programa, i ell ho fa amb la part del corpore, del cos, que movem en el centre esportiu o fora d'ell. I avui ens fa una cosa molt important, en Pitu, que és, ens posa el menú damunt de la taula i nosaltres hem d'escollir els plats del menú, no?
3: Correcte. És a dir, és molt important elegir l'activitat física adequada. Uh-huh. És a dir, a vegades la gent s'apunta al gimnàs o vol canviar hàbits de la seva vida i és dir, vale, voy a començar a fer esport. Vale, què faig? Com ho faig?
2: Clar, perquè no he anat mai a un gimnàs.
3: Clar. Llavors, és molt important, jo sempre dic, jo, a part, soc un maniàtic de que em faig llistes per tot. Per tot és per tot. Doncs pues, igual, tu seus a la taula, vale, quin objectiu tinc? Aquest, vale. Com ho vull fer? Vull anar al gimnàs? Perfecte, apunto al gimnàs, centre esportiu. Què vull fer fora? A l'outdoor? Outdoor, per la meva compte. Mm-hmm. Què vull fer? Màquines? Màquines. Classes? Classes. Piscina? Piscina. És a dir, has de fer com...
2: Això és una mica de successió d'aquell capítol que vam fer fa uns dies del diari de l'entrenament. Correcte. Té a veure amb allò. És planificar-se, posar-se uns objectius a la vida, en aquest cas en el que fa referència a l'àmbit esportiu, i després d'aquí començar a treballar-t'ho.
3: Correcte, doncs aquest seria abans. Aquest seria...
2: Abans de la planificació. Clar,
3: correcte, perquè el que vam parlar fa uns dies era establir unes dades per...
2: Ja t'entenc.
3: ...millorar l'exercici.
2: Jo vull fer això, no? Primer hem d'escollir el que volem fer... I quan tinguem decidit de l'activitat o allò que volem fer en el gimnàs, que sigui aixecar una cama, per exemple...
3: Clar.
2: Si vostè vol fer aixecar la cama fins aquí, fins al cap...
3: Clar, tindràs uns exercicis específics per fer això.
2: Molt bé. Llavors, i ho aconseguiràs, segurament.
3: I tant. Sempre, si ets constant, sempre. La constància és el 80% dels entrenaments.
2: I de la vida, en general. Mm.
3: Sí,
2: molt bé.
3: Sí.
2: I aquestes activitats que tenim damunt de la taula, en aquest cas... Quines són les més interessants per llançar-se d'entrada si un va al gimnàs ara mateix?
3: Vale. Primer tip, una. Hem dit mirar el que volíem fer. Mm-hmm. Dos, ho posaria amb neon, neon rosa, que a mi m'agrada el neon rosa. Bueno, és...
2: Saps que això ho prohibiran aviat.
3: Ah, sí?
2: Sí.
3: Ostres.
2: Com la purpurina.
3: Ostres, és
2: ja
3: que...
2: Ja no queda res d'antes.
3: Prohibeixen tot el que m'agrada. Sí, mare meva. Això és fort, eh? Escolta, el que diré. Has d'avaluar el teu nivell de condició física. Bé, és a dir, clar. Què vol dir? Que jo vull fer una cosa.
2: No tothom pot aixecar unes peses de 100 quilos.
3: Clar, és a dir...
2: Ni tothom pot allà anar a córrer, no sé, una hora i mitja, com si...
3: Correcte.
2: Fes la marató de Nova York.
3: Correcte, jo vull fer moltes coses, però si la meva condició física o les meves patologies no em deixen, ostres, hauré de fer-ho o d'una altra manera o haig de canviar d'objectius. És així. Jo no canviaria objectius, però sí canviaria la manera
2: per tant,
3: de fer-ho.
2: Objectius raonables...
3: Correctes.
2: Assequibles en el temps.
3: Correcte.
2: I que puguem fer sense deixar-nos-hi la pell. No cal anar...
3: Sí, que la teva condició física a l'inici no serà igual que més endavant.
2: Clar.
3: Però has de començar a poc, vale? Establir un objectiu. Què vols? En quant de temps? Uh-huh. Vale? I segon, això sempre ho dic el mateix. No perquè vagis més al gimnàs, t'anirà millor.
2: Ah, és més temprano.
3: Correcte. Has de mirar i has de considerar. Això és com un contracte. Has de mirar a veure els dies que puc, la disponibilitat que puc, quan puc, el que puc fer al gimnàs. És a dir, perquè potser tu vols fer una classe i a la parrilla no hi ha aquesta classe.
2: A la parrilla.
3: Allà, bueno,
2: a la graella.
3: A la graella, nosaltres li diem
2: sí,
3: això.
2: Sí,
3: vale?
2: A la parrilla, molt bé.
3: I pensa en l'espai, a l'espai que tens. És a dir, si tu vas a la sala de fitness, que la sala de fitness tingui totes les màquines o tots els estris que tu necessites.

0: Recordi que vostè viu en comunitat i conviu amb altres persones que també necessiten d'una estona per estar en aquella màquina. No vol dir que vostè hi hagi d'estar una hora i mitja en aquella màquina.
1: Correcte. De fet, jo... Nosaltres

0: lo de la elíptica, ¿vale? Que és algo com les peses. És a dir, hi ha gent que es carrega les peses i després les deixa allà. Tu potser estàs molt fort i tu pots aixecar aquest pes, però vindrà Manuel o Amparo que no pot aixecar aquest pes i no... És a dir, i m'he trobat molts cops de... Per això estan los técnicos. No.
1: No.
0: Els tècnics no estan per descarregar màquines.
1: Vostè viu en comunitat, en, una, en una, un país, en un món on vostè no està sol i ha de fer aquelles coses que són de la vida, del dia a dia.
0: Estàs en un espai social, no? És a dir, és un centre esportiu i s'ha de mantindre sempre en les millors condicions. I els tècnics sí que mirem que estigui bé, però, ostres, cadascú ha de ser responsable en el mateix moment que està utilitzant aquesta màquina o aquesta elíptica, deixar-ho com estava.
1: I aquest objectiu que ens hem de posar, vaja, no sé, menys que sigui perdre 70 quilos i guanyar un braç com el de Hulk, a menys que sigui això, és a dir, que sigui una cosa assequible, en quant temps podem sostenir-ho, això?
0: Aquí volia venir. És a dir, tu pots tenir un objectiu, però has de mirar la teva salut i les teves limitacions. És a dir, tu vols un brazo com el Hulk.
1: No, claro.
0: ¿Vale? Per exemple.
1: Yo quiero la luna también.
0: Bueno, potser algun dia aporten la lluna.
1: Pot ser, pot ser.
0: Vale? Llavors, tu has de mirar la teva salut. Sempre has de ser saludable. Tu, per molt que vulguis un braç de Hulk, has de mirar l'entrenament. Les teves articulacions aguanten un pes. És a dir, tots els entrenaments han de ser saludables. Tot el que surti de que no sigui saludable...
1: Fora.
0: Té els dies comptats. I per tu, perquè el que patirà aquest dolor... o aquestes patologies seràs tu, no serà ni el tècnic ni el que estava a la màquina del costat, és a dir, enseny, ¿vale? I sempre dic una cosa, pots anar al metge, que nosaltres, els entrenadors, moltes vegades parlem amb els metges directament. Mm-hmm. Jo amb els meus clients els dic, dile a tu médico que me llame. Clar.
1: Jo m'imagino aquell centre d'atenció primària on hi ha, on el Pitu té la majoria de clients per qüestió de geogràfica del barri, i diu, ja he vuelto a llamar del gimnasio, què li diem?
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, jo li dic que me llame tu médico. I moltes vegades tinc metges que em truquen i em diuen, Pitu, ¿qué le puedo hacer o qué le puedo recomendar a este cliente? Ostres,
1: és que... Fixin-se com hi ha persones que això d'ajudar els demés ho tenen molt interioritzat fins a l'última conseqüència, eh?
0: És que tu pots fer un entrenament, però tu no saps si... A veure, sí que hauries de saber, no? Quan fas un entrenament, tu parles amb el client, si ha anat al metge o no, perquè a vegades... No tots els entrenaments valen per tothom, no? Però jo quan veig un client que o no m'està dient la veritat o que m'està la 13-14, com dice la Rosalía, li dic que em truqui al teu metge i parlo jo amb el teu metge. A veure, és que el médico m'ha dit que no lo haga. Bueno, vamos a ver, que me llame el metge. Que jo no soc metge i ni em poso en dubte el que diu el metge. Però cada un a sus zapatos.
1: Zapatos, sí,
0: clar,
1: sí.
0: Llavors, si podem parlar i consensuar un entrenament, jo l'explicaré el tema dels entrenaments i ell m'explicarà les seves patologies i podem arribar amb un objectiu que és el seu client.
1: I això ens porta a un argument bàsic per la vida, que és que tu, vostè, jo tampoc, vostè, no podem anar per la vida donant lliçons als demés que en saben més que nosaltres, perquè
0: totalment.
1: Això és ser una mica cretí. Per tant, callem una miqueta, escoltem els demés, deixem que facin la seva feina i si la fan bé o malament ja ho jutjaran uns altres. No cal que ho jutgi vostè.
0: Correcte, i que moltes vegades ens trobem que jutgen la feina perquè realment no la volen fer o perquè pateixen durant el temps que han de fer. Per exemple, un exercici, hi ha gent que ve al centre esportiu. Molta gent ve perquè li agrada, però hi ha gent que ve per salut i és com anar a un infern, és com, hola, tengo que ir al gimnasio, no sé què. I s'ha d'entendre també que potser li estàs posant un exercici o un entrenament que no li ve de gust
1: fer. No vayas.
0: Clar, però és la teva salut i és una contraindicació.
1: Com diem aquí sempre, i ho he dit en Pitu també les darreres setmanes, això és una inversió en salut.
0: Totalment.
1: De la mateixa manera que fer teràpia és una inversió també en salut, en aquest cas emocional, i mental, per tant, aquesta és física.
0: Sí.
1: No cal que anem cada dia i amortitzarem aquest preu que paguem al cap del mes, doncs això, si vostè paga 30 euros, amb que hi vagi dos dies a la setmana, ja està amortitzat.
0: Sí, sí, és que és veritat. És que... I que la gent després ho diu, eh? És que quan no vengo al gimnasio me duele todo.
1: Claro.
0: Bueno, pues és
1: doncs
0: que...
1: prengui nota d'això.
0: Clar, és que és així.
1: Pitu, t'espero la setmana que ve aquí, a la mateixa hora, que vagi bé.
0: Adéu,
1: adéu.
0: Adéu.
2: En bones mans, la salut des de la ràdio. A Onda Cero Catalunya, en bones mans, amb Robert Calvo.
1: Si els sembla bé, avui anem a la platja.

Bé, ara mateix no està així la platja, ho estarà d'aquí una estona. És en aquests escenaris, en aquest context, on més ens exposem a la radiació ultraviolada. Per tant, ens exposem més al sol i també el mirem més, encara que no sigui directament, perquè si no, doncs, ens enlluernaríem, no? Bé, sàpiguen que és en aquests mesos quan més augmenten les consultes oftalmològiques. Sobretot per això que els explico.

0: està molt bé, però no podem mirar massa el sol. Directament segur que no. I també ens hem de cuidar la vista en aquests mesos. Per això ens volem fer algunes preguntes que ens resoldrà tot seguit l'Isaac Alarcón. Isaac, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: L'Isaac Alarcón és director mèdic de la Clínica Oftalmi de Barcelona, per tant, ja pel nom ho poden deduir, que es dedica a les consultes oftalmològiques. I ell em certificarà que aquests mesos d'estiu són els que més, diguéssim, repunt de visitants teniu a la clínica, no?
1: Bueno, com a mínim hi ha una petita diferència amb el perfil de pacient que veiem a la clínica. Ja augmenten els problemes de superfície ocular relacionats amb l'exposició solar, el medi ambient, l'aigua, la sorra i tot aquest tipus de coses associades a l'estiu.
0: Clar, s'ajunten la sorra, la sal del mar, no? I a més el sol que pica molt més.
1: Sí, exacte.
0: En aquesta exposició ultraviolada que vivim a l'estiu i que ens enfrontem totes i tots, perquè totes i tots sortim al carrer, no? Però hi ha qui s'està més estona a la platja, no? Com pot afectar això a la còrnia? És a dir, no som prou conscients del dany ocular, no?
1: Bueno, normalment la radiació ultraviolada pot afectar a la superfície ocular, sobretot en exposicions perllongades. No és que ens provoqui un dany directe sobre l'ull, però sí que augmenta la sensibilitat a la sequedat ocular i altres problemes. Per això doncs pot ser recomanable l'ús de ulleres de sol que ens previnguin d'aquesta radiació, però sempre i quan els filtres que porten aquestes ulleres de sol siguin homologats.
0: Ah, clar, és que aquí vaig. És que hi ha moltes persones que es compren les ulleres de sol en aquell bazar que, vull dir, que està bé que les vengui, però ja us vull dir que deuen haver passat uns controls, no? Però no són les millors per exposar-se al sol, no?
1: Sí, home, l'ideal és que siguin ulleres en què el filtre ultraviolat estigui homologat. Llavors sabem segur que ens estem protegint davant de la radiació. Si no, doncs pot ser un vidre no homologat que probablement no ens provocarà cap problema, però probablement no tindrem la prevenció que desitgem.
0: Per tant, hauríem d'anar a una òptica, comprar-nos unes ulleres de sol per l'estiu?
1: Sí. L'ideal, bueno, o qualsevol lloc on aquestes ulleres tinguin els filtres ultraviolats homologats.
0: Quins filtres estem mencionant? És a dir, de què estem parlant exactament? Perquè la gent quan vagi a comprar, que t'estigui escoltant a aquesta hora, digui, l'Isaac ha dit això a la ràdio.
1: Sí, normalment són unes enganxines que estan als vidres, i quan ens especifica que té un filtre homologat amb el marcat CE i de més, de que té la qualitat del vidre i els filtres que porta conforme ens donaran la protecció que desitgem. Al final és com quasi qualsevol producte, no? Al final els productes, hi ha productes diguem pirata o que potser no tenen aquestes homologacions i aquest mercat oficial de que compleixen els requisits necessaris perquè ens doni la qualitat del producte que necessitem.
0: Si això que estem dient, i afegim que a més tenim el ventilador sempre a la cara, els que no tenim aire condicionat, vull dir, els que tenen aire condicionat s'enfronten a l'aire condicionat tota l'estona a casa, que això, a banda de la gola, també resseca l'ull, els ulls, vaja. I després hi ha el tema de l'ambient sec de l'estiu, que ens enfrontem als vents secs, a la platja, per tant això acaba ressecant el propi ull en si, no?
1: Sí. Els pacients que ja tenen sequedat ocular de manera prèvia a l'estiu, doncs normalment tenen un augment de la sintomatologia associada, que normalment és sintomatologia com una lleu picor i sensació de cos estrany, com de tenir alguna cosa posada dins de l'ull que ens molesta, com que ens rasca l'ull. És especialment important doncs hidratar bé els ulls, una llàgrima artificial de qualitat, de manera que alleugem els símptomes aquests de sequedat ocular.
0: Això és interessant, això de la llàgrima per humidificar l'ull, perquè jo a vegades que estic tantes hores davant de la pantalla me les he de posar perquè la cosa rutlli, no?, d'alguna manera. M'imagino que a sobre, si potser ens està escoltant un treballador que està en una guingueta de la platja o és socorrista i també s'enfronta a això, no? Ell encara més.
1: Sí. Bueno, al final, tots els factors ambientals i després, per exemple, el tema de pantalles, doncs també, doncs, al final, quan estem davant de la pantalla, una mica es redueix la freqüència de parpadeig que tenim habitualment i llavors pot haver un augment d'aquests símptomes de sequedat ocular.
0: Però escolta'm, això ho dieu tots els...

0: tots els experts, apunteu que estem en una, sobretot les noves generacions, estem en un moment de canvi de la salut oftalmològica. M'ho deia un col·lega teu que m'explicava, clar, com que els joves miren tota l'estona a TikTok i a la pantalla del mòbil, no parpadegen, perquè no es parpadeja. Llavors, això és molt...
1: Bueno, sí que es parpadeja.
0: Bueno, es parpadeja, clar, sí, sí.
1: Però
0: no tant...
1: Però la freqüència es redueix una mica.
0: Ah, això mateix.
1: La sintomatologia d'ull sec augmenta o pot augmentar.
0: Tot això hi hem d'afegir, sí, hem anat a la platja però també podríem anar a la piscina, com deia jo a l'inici, i a la piscina hi ha una cosa que és el producte que porta l'aigua, el clor, sí, també acaba irritant la mirada, no?
1: Sí, bueno, aviam, tots els conservants de l'aigua, home, idealment molt millor les piscines que es conserven amb sal que les conserven amb clor, evidentment, però la sal també en una determinada concentració, al igual que en el mar, també ens pot afectar una miqueta a la superfície, el clor evidentment en major percentatge i acabar provocant una irritació als ulls, vale? I augmentant el símptoma de sequedat, un lleu picor, un lleu envermelliment, que també en principi tractaríem, si és una cosa molt això, amb llàgrima artificial, si només és això. I després tenir en compte també que les piscines, l'ús de lents de contacte, bueno, s'ha de tenir una sèrie de precaucions, doncs poden augmentar infeccions a nivell ocular i demés, que hem de tenir una sèrie de precaucions.
0: La gent que porta lents de contacte se'ls pot deixar mentre es banya?
1: L'ideal és que no. L'ideal és que no. Especialment...
0: Llavors has d'entrar amb ulleres, sí o sí?
1: Bueno, clar, lents de contacte pots banyar, però l'ideal, especialment si són aigües més estancades, o sigui, llavors l'ideal és que no, sobretot el tema és que si hi hagués alguna petita microferida a nivell de l'ull, o com a mínim ser molt hidratats, ser molt escrupolosos amb la higiene, amb les lents de contacte, no és allò, em poso les lents de contacte i estic 14 hores amb les lents de contacte, no utilitzo llàgrima artificial, perquè microferides a nivell de la superfície de l'ull, si a l'aigua hi ha alguna bactèria, alguna més, és més fàcil que puguin haver petites úlceres corneals i petites afectacions de la superfície ocular, que en algun cas acaben no sent tan petites. Amb la qual cosa, bueno, és una cosa dir, està contraindicat banyar-se amb lent de contacte, probablement no en tots els casos, però sí que ser molt escrupolós amb la higiene dels ulls, amb l'ús horari, hidratar-se bé la superfície ocular, i ser una mica curosos, que molta gent no ho és.
0: Per tant, higiene sobretot, si anem a la platja ja sabem que hi ha la sorra que s'hi afegeix, i la sal, i el vent, i tot el que ens porta el vent. Per tant, un kit que estigui ben protegit i que tingui una mínima higiene, i després, sentit comú, no, Isaac?
1: Sí, per suposat. No fer barbaritats, al final tampoc no és que, diguem, no es poden fer certes coses, es poden fer, però sempre tenim molt de cuidado de les proneixes que diuen, no, perquè la sal cura i totes aquestes coses de tota la vida, dius, home, doncs no és així, ens irrita els ulls, hem de procurar no fregar-nos els ulls massa, perquè això també pot provocar problemes de superfície. Bueno, en si, una mica de sentit comú, una hidratació, cuidado amb el sol i poca cosa més. I després ja, una cosa és que apareguin símptomes més greus, que aquests sí que són importants, aquests dels oftalmòlegs sí que ens preocupen, que si tens dolor dels ulls, un envermelliment molt marcat, molta fotofòbia, vull dir, o sigui, miro el sol i em molesta moltíssim, no puc mirar, o tinc molta secreció ocular, tipus lleganyes de tota la vida, i més, doncs llavors, això ja no estem davant d'una mica d'irritació de l'ull per l'aigua o una mica per l'ambient, sinó que potser hi ha alguna cosa sobreafegida, alguna petita conjuntivitis o una úlcera corneal, llavors, evidentment, si hi ha davant de qualsevol d'aquests símptomes, consultar amb l'oftalmòleg i no esperar a que la cosa se'n pugui anar de mare, que llavors ens complicarà més la situació.
0: Això ho estem explicant aquest any 2026, en el qual hi ha marcada una data al calendari, que és el 12 d'agost, que hi haurà un eclipsi total de sol visible a Espanya en diferents punts de la península, en alguns amb més intensitat que en altres, i jo no vull que se m'escapi preguntar-li a aquest expert en oftalmologia si podem mirar l'eclipsi amb la radiografia, amb la tècnica del mòbil. Tot això a mi em sembla que no s'ha de fer, no?
1: Home, l'ideal és tenir una ullera adequada per mirar aquests filtres, per mirar l'eclipsi i no utilitzar herramientes d'aquestes que ens poden acabar provocant un problema. Vale? Vull dir, al final, l'ideal és tenir els filtres solars o necessaris per poder veure l'eclipsi amb total seguretat.
0: És que a vegades ens sembla poca cosa, però mira, un moment, el sol, el que és l'eclipsi en si, quan el sol torna a sortir, o quan s'aparta l'astre que hi ha davant, doncs llavors és el moment que ens fa més mal, no? Per tant, ja ens ha quedat clar per aquest estiu, si vostè vol veure l'eclipsi, protegeixis, i si no el mira també està bé.

0: I si va a la platja o a la piscina, també lents de contacte perfecte, però les ha de cuidar, i si no, bona salut ocular i no fer tonteries. És molt bàsic tot plegat. Isaac Alarcón...
1: la veritat és que és fàcil.
0: És molt fàcil, sí, sí. Isaac Alarcón, director mèdic de la clínica Oftalmi, que està a Barcelona, moltes gràcies per cuidar de la salut ocular de la ciutadania i per estar aquí.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu-siau.
2: Amb bones mans, informació i divulgació de la salut.
3: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
4: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
3: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisur al 900-272-272.
5: Verisur.
2: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
6: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
7: Gràcies, molt bé.
6: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
7: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: sempre, a l'inici d'aquesta segona hora del programa, que comença a les 6, aquest programa, ens posem en marxa amb en Pitu Sitges, que és el nostre entrenador personal i que activa, ens activa i ens fa entrar al gimnàs i a posar-nos les malles i els escalfadors i fer una mica d'Eva Nassarre. I tot i que de vegades ens fa classes de ioga i de pilates, normalment el que fa és pujar-nos les revolucions. Però també ens parla de la importància de respirar bé. Que no es tracta de fer correctament això que ja esdevé de manera mecànica, això de... fins que ens morim. No. Ell parla de respirar bé de manera conscient. I crec que avui això també ho farem amb l'home que insufla aire a aquest programa de ràdio gairebé quan s'acaba. Francisco Mario Toro Gutiérrez, a continuació, Fran Toro, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Robert, com estàs?
0: Doncs mira, respirant, que ja és molt, no? Què ens portes avui?
1: Venga, va. Te voy a pedir que cierres los ojos.
0: Vale. Cerrados.
1: Sí? Venga. I recuperant això que acabes de dir a la introducció, sí? Omples els pulmons.
0: Vale.
1: Sí? Inhala. Veus, que estem baixant sí. aquestes revolucions, Que ens ha pujat els títols Sitges. Ah, molt bé aquesta música. Vale? Ah, respirem de manera conscient.
0: El tècnic ens ha posat una música meravellosa.
1: I, de fet, així és com comença la lectura d'avui.
0: Ah, per favor, però és que ara tinc els ulls tancats i no els vull obrir. Que... Clar, és que tinc... A veure, els hi descric a les persones que ens estan escoltant. Aquest senyor m'ha fet tancar els ulls fa un moment. I jo no els menteixo perquè tinc els ulls tancats. Però clar...
1: Dono fe.
0: Això, clar, dono fe. Nosaltres, tot això que diem a la ràdio, no ho tenim al cap així, perquè algunes coses sí, altres no. I tenim un guió, que és una guia. I ara no puc seguir, perquè no tinc el, no puc mirar la guia. Puc mirar la guia, Fran?
1: I tant, si sí? no, no. Ah, sí.
0: Doncs ara ho veig els ulls. Val, o sigui, he de fer... Això és fer respiració conscient, no?
1: Molt bé. Sí, sí. De fet, bueno, no és la primera vegada que hablamos de respirar, porque de hecho ya trajimos aquí a Biblioterapia la novela Oxígeno.
0: Ay, sí, me acuerdo.
1: De Marta Jiménez Serrano. Bien, pues tomo tuyas estas palabras, este consejo que siempre repite Robert, el de respirar conscientemente, para presentar la nueva lectura, que se llama precisamente Respira.
0: Ah, qué bonito.
1: Sí, es un...
0: Mira, hace unos días estuvimos aquí a Carolina Ortiz, que es una paciente de fibrosis quística, con su doctor, con el doctor Álvarez del Vall d'Hebron, y aprendimos un montón con ella.

0: noches de invierno.
1: No em diran que això no és un himne d'aquest país i de... M'atreviria a dir de tot un continent, no gairebé, perquè al final els espanyols, els francesos, els italians, els grecs, fins i tot els que estan al sud de l'altre continent, africans, es veuen abraçats per aquesta mar Mediterrània, aquest mar Mediterrani, aquest Mare Nostrum, que ens ha donat tantes coses, però que dia de... Sempre, però dia d'avui, perquè és més noticiable el dia d'avui, i ho veiem a la televisió, en treu tantes de coses, com per exemple les vides humanes que es perden en aquest cementiri, que és aquest mar Mediterrani. Que, per cert, mira, aprofito per dir una cosa. Avui s'allarga una mica això, però m'és igual. D'aquí uns dies s'estrenarà una pel·lícula impressionant que està basada en una novel·la. I si no l'has llegit, avui te la recomano jo.
2: Vinga, va.
1: I ja seria la bomba si llavors te la llegeixes i vens i l'expliques. Perquè és una novel·la que no és d'ara, és del 2019. La va venir a presentar el seu autor aquí, i ara el seu autor

0: ha vist com algú ha fet un guió del seu llibre, que és la seva vida, i l'ha portat al cinema. I ell s'interpreta a si mateix. És Ousmane Umar, l'home que va viatjar al País dels Blancs. Viaje al País de los Blancos és el llibre que ens va presentar aquí. Ousmane Umar té una història... Uf! Soc d'emoció fàcil. Ousmane Umar, si vostès no l'han llegit, l'han de llegir. És un home de gana que va treballar des dels 13 anys per guanyar els diners que li servirien per venir al País dels Blancs, a Europa. Ell es va construir la seva pròpia pastera. Mentre la construïa, ell m'ho va dir aquí, sentia que estava construint el seu taüt. Del seu poble de Ghana van sortir 46 persones. Vives en van arribar 6 aquí. Per tant, va perdre 40 amics en el viatge. És una història impressionant. Que ara arriba al cinema, estic molt emocionat. Perdó.
1: Bueno, es que... Robert, yo te hago llorar, tú me haces cantar a mí, quedamos en tablas.
0: Vale. Doncs això, d'aquí uns dies s'estrena aquesta pel·lícula que interpreta Emma Vilarasau, ja veuran en quin paper, no els explico més, i que Ousmane Umar s'interpreta a si mateix. Viaje al País de los Blancos, una producció de Transmedia Cine. Gràcies, Fran, que vagi bé.
1: Gràcies. Fins la setmana
0: que ve. Adéu, adéu, adéu.
2: Cada diumenge, de 6 a 8 del matí, amb Bones Mans, amb Robert Calvo.

0: Aquestes setmanes d'estiu estem recordant alguns dels millors moments d'aquesta temporada que hem viscut des d'aquest estudi de ràdio des d'on fem cada diumenge en bones mans. Per aquí va passar a l'inici de l'any Joan Font Torrent, que és el president, nou president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, que a vegades ens fixem poc en el patrimoni gastronòmic que tenim. I és un patrimoni que a fora l'admiren. Aquí també, però potser menys. Amb ell vam repassar coses molt interessants d'allò que tenim aquí com a patrimoni, com deia, i d'allò que ens emportem a la boca i com ho hem de fer, sobretot. Escoltem Joan Font Torrent. Això passava en bones mans a principi d'any, al mes de gener. Joan Font Torrent, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El senyor Font fa uns dies que ha estat nomenat nou president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. Sabien vostès que existia aquesta acadèmia? Bé, doncs treballa des de l'any 1989, és a dir, ja fa una estona. Va ser fundada per Néstor Luján i ara el senyor Font assumeix la presidència. Amb quin objectiu i amb quina missió?
1: Doncs amb continuar desenvolupant la nostra tasca, engrandint la boníssima actuació que ha dut a terme el meu president i, per tant, el president anterior, Carles Vilarrubí, qui va recollir un grup d'amics que es dedicaven a la gastronomia, gent amb molt coneixement, amb molta cultura, però que era un grup d'amics, que quedaven per menjar, per gaudir i per conèixer. Però era com un clúster tancat. Nosaltres, i Carles Vilarrubí especialment, va idear que això havia de convertir-se en una acadèmia de gastronomia. Per tant, ser realment una acadèmia, és a dir, legalment convertir-la en una acadèmia i tenir aspiracions d'acadèmia. Jo sempre explico que culturalment una acadèmia, a Catalunya n'hi ha 11, són estructures d'estat, és a dir, són pilars
0: fonamentals.
1: Evidentment Catalunya no és un estat, però són pilars de la societat. Són grups de coneixement on investiguen, recuperen i transmeten un saber passat, present, i això ho enfoquen cap al futur per veure com podem millorar.
0: Quedem-nos amb aquest concepte que vostè acaba de posar sobre la taula, del gaudi a l'hora de menjar, que així va néixer aquesta acadèmia, i ara entrarem en això, però expliquem que aquesta acadèmia la composen 70 persones, entre gastrònoms, nutricionistes, persones del sector, amb la missió de, com deia jo, de mantenir un llegat cultural que ve de lluny, de molt lluny. És a dir, estem fent coses que feien gairebé, m'atreveixo a dir, els denisovans.
1: Aviam, l'alimentació és consubstancial a la vida. La necessitem. El gaudi, jo separaria dos períodes, el que és, gastronòmicament parlant, perquè va ser un fet molt important en general, que és abans i després del descobriment d'Amèrica. Hem de tenir que la cuina medieval és una cuina bé, amb

0: una sèrie d'ingredients més escassos, on, malgrat el que la gent pensa, hi havia moltes sopes. Hi havia moltes sopes perquè la gent no tenia dents. Mm. La gent perdia les dents, no? Aleshores, amb l'arribada dels productes d'Amèrica, especialment aquí a Catalunya, molt important, el tomàquets, mm. cebes, és a dir, tota una sèrie d'ingredients importants, aquí comença a haver-hi...
1: Bueno, sofregit.
0: Sí, i un coneixement, el pa amb tomàquet, que és cuina d'aprofitament.
2: Sí, sí.
0: Però també hi ha una cosa que és important saber. La gent li agrada parlar del llibre de Koch, etcètera, etcètera, de llibres a temps reculats, no? Tota aquesta bibliografia el que recull és el saber i la cuina dels poderosos. Uh-huh. Tinguem en compte que el primer receptari de Catalunya és un llibre que es diu La cuinera catalana, que jo el recomano. Es pot trobar molt bé de preu, perquè hi ha moltes edicions. La primera va ser de 1835, inclús del 1835 és un llibre que es pot trobar amb relativa facilitat, i és el nostre primer receptari. Per tant, estem parlant del segle XIX, que el segle XIX és quan comencen a néixer arreu del món les acadèmies de gastronomia. Mm-hmm.
2: 1835, La cuinera catalana, el primer receptari en català de gastronomia del territori. I, per tant, si anem a 1835, quan ja es posava negre sobre blanc la nostra gastronomia, com deia, això ve de molt lluny. És a dir, a 1835 ja s'havien institucionalitzat molts plats de la gastronomia catalana. Per tant, senyor Font, en això aquí tenim la mà trencada.
0: Sí. Sí, jo diria que Catalunya, precisament per aquesta... per aquesta tradició, per aquesta vinculació antiga amb el menjar, amb la cuina. La gastronomia, diguem-ne que ja és una cosa una mica més sofisticada que ve després, no, amb la cuina, és atàvica, és ancestral. Mm. Això ens porta a què? A que actualment Catalunya és líder mundial en gastronomia.
2: És així.
0: La gent ve aquí per moltes coses. Jo no diré que vinguin a menjar, per moltes coses, però també venen a menjar.
2: Miri, quan estava preparant aquesta entrevista, sap què pensava? Una frase, deia, aquí venen pel clima i es queden pel menjar.
0: Sí, senyor, i recorden el menjar. I jo, que ara menys, però degut a la meva professió, quan estava, encara estic en actiu, però estava més en actiu i que per la meva especialitat em tocava viatjar molt, tothom que havia estat a Catalunya, d'Europa a Nova Zelanda, tothom recordava i que bé van menjar a Barcelona. O a Catalunya, si havien tingut l'oportunitat de visitar el territori, que també et diré una cosa, que el territori és una de les meves passions i que penso fer-ne un dels drivers que diuen avui dia pedantment del meu...
2: Ah, sí, és a dir, farà país?
0: Jo tinc quatre elements que penso utilitzar com a estructura del meu programa i que, per tant, estan definits, que una seria el territori, és a dir, jo demà estic a Vic... Tinc previst anar al Delta de l'Ebre, a la Vall d'Aran, a Figueres, a Valls... És a dir, hem de pensar que Barcelona...
2: El Berguedà
0: és...
2: també ha de venir, que el Berguedà també, tenim una també, quantitat
0: també,
2: de coses.
0: També, i teniu i el Berguedà i el Bages.
2: Sí, sí.
0: I grans restaurants i grans coses. Per tant, jo vull anar a tot arreu. Hem de tenir en compte que Barcelona és un aparador. Magnífic, internacional. Jo recordo un viatge molt llunyà on em discutien quina ciutat era la capital d'Espanya. Perquè només coneixíem Barcelona.
2: Si l'escolta algú de Madrid, ara s'enfadarà.
0: No, jo era el primer...
2: No és una rivalitat sana.
0: No, jo era el primer en desfer-ho i dir, no, perdoneu, si veniu a Espanya no deixeu també de visitar Madrid, sí, és una ciutat magnífica, diferent. La gent s'entesta en comparar-les, no es poden comparar. Són
2: no es toquen.
0: Són mons diferents, sí, sí. No? Aleshores, però què vull dir? Que Barcelona hem de tenir en compte que és un gran aparador perquè és l'única ciutat del món que ha acollit els tres grans esdeveniments esportius mundials. I en una societat on l'esport és cabdal, això influeix molt. Però deia això perquè Barcelona és un gran aparador, però sense el rere país, sense el territori, no hi ha menjar. On produïm el menjar? No tenim els tomàquets de l'Eixample on no. Estem. Per tant, el territori és molt important gastronòmicament i per moltes més coses.
2: Jo recordo una vegada que una mestra a l'escola deia els nens de la ciutat es pensen que els pollastres neixen allà rodant els pollastres a l'ast i no veuen que les granges són aquí, les granges de pollastres i de vaques, sí, sí. i de tot. Molt bé. Per tant, fer país és un dels objectius del senyor Font que, com m'hauran escoltat al principi, els he dit que és advocat de formació o de professió, i vostès ara diran, un advocat dirigint una acadèmia de gastronomia i nutrició, i el dret com s'aplica això? O com es pot aplicar?
0: No necessàriament, el dret és un element més del meu, jo diria, del meu rebost cultural, i ens ho podem preguntar per un advocat, l'anterior president era empresari, i l'anterior també era empresari. Els advocats, jo crec que en general tenim una virtut, i per això som advocats, que és que som molt curiosos, i ens interessa molt saber, conèixer. Hem de pensar que cada cas del que ens ocupem versa sobre una matèria diferent. Per tant, jo avui puc estar un dia comprant o venent un hotel o visitant una fàbrica que fabrica cargols i l'altra visitant una granja perquè hi ha hagut una contaminació amb unes oliveres a no sé on, no? Per tant, jo crec que és una bona professió, molt millor amb tot el respecte que ser, per exemple, llicenciat en ciències exactes, on encara podria estranyar una mica més. No?
2: La seva professió, la meva, es toca donant molts punts. Un és aquest, el de la curiositat, i el de fer coses diferents cada dia. Cada dia no saps el que et depararà el dia en aquesta professió. Però, a banda de ser advocat, presidir una acadèmia de gastronomia i nutrició, el senyor Font s'envolta de grans personalitats del sector que són emblemes, com per exemple la xef Carme Ruscalleda, que l'acompanya al seu costat, no?
0: Sí, jo no sóc acadèmic recent, jo vinc de fa temps, jo he estat secretari general de l'acadèmia, després vicepresident, vaig compartir la vicepresidència amb la Carme Ruscalleda, que és una persona excepcional, d'una cordialitat, d'un coneixement, d'una... Jo només puc tenir paraules meravelloses per ella. És més, la primera cosa que faig quan es genera aquesta situació és dir-li, et vols presentar tu? Perquè tenim molt bona relació. Tinc com a vicepresidenta la Rosa Mayordomo, una persona d'una cultura densa i molt especialment en matèria gastronòmica. Sí. I, a més, hi ha una cosa que a mi m'han dit, escolta, tu, malgrat ser advocat, sempre dius la veritat. I dic, sí, dic jo, si no vull dir la veritat, dic que no ho sé. Clar. Una altra cosa és si professionalment l'hem de, com et diria jo, ensucrar una mica, la veritat, també es pot ensucrar, no? I dic això perquè jo, el meu grup més proper a l'acadèmia són quatre senyores. Jo sempre m'he definit com molt feminista. Si la meva vida, sense dedicar-me a coses estranyes, ha valgut o val alguna cosa, és gràcies a les senyores que m'he trobat a la meva vida. I tinc una directora executiva a l'acadèmia que és senyora, que és la Cristina Vázquez, la Carme Ruscalleda com a vicepresident, la Rosa Mayordomo com a president i la Cristina Cabanyes com a secretari general. Després hi ha més homes i més senyores, perquè, a més, som una junta paritària, no de cupó. Paritària, realment una cuina, ai, perdoneu, una junta paritària per avaluar. I això, per mi, és un potencial extraordinari. Jo em sento extraordinàriament protegit.
2: A mi m'agrada molt això que diu el senyor Font, perquè en aquest programa jo un dia vaig fer la reflexió a casa reescoltant el programa, per aquelles coses de polir aspectes del programa, i deia la Miriam Frank, la Carmen García Mateos, la Belén Gómez del Pino, la Sònia Martínez, el meu programa el fan dones. Vull dir que un s'ha de saber envoltar, això que diu vostè, de les millors, sobretot, dels millors, perquè l'ajudin a ser el millor també en el seu, no? El senyor Font, que és advocat de formació, que es dedica ara a presidir des de fa uns dies aquesta Acadèmia de Gastronomia i Nutrició, i ara torno a aquell concepte que vostè posava al principi a l'antena, que és el del gaudi. I al final aquí, i en aquest programa parlem de salut, menjar és salut, però també és gaudir. I saber combinar les dues coses és molt important, perquè ens hem d'alimentar bé. Però a la vegada que ens alimentem bé, si podem gaudir, doncs més que millor, no?
0: Jo estic totalment d'acord. Mira, ara fa uns dies en una entrevista, inclús, jo no tenia Instagram, perquè jo sóc analògic.
2: De la vella escola.
0: Sóc analògic, ja veus l'edat, no? Analògic, aleshores, ara han tingut... Però una de les coses que hi vull canalitzar és el fet de que jo no admeto excuses, quan aquestes excuses són absurdes. És a dir, es pot menjar bé, sa, barat i amb poc temps de dedicació... sense cap problema. Es pot gaudir, sí, però alhora el que hem de fer és combinar els aliments d'una forma assenyada. Per tant, hem d'adquirir coneixement alimentari, i en això estem nosaltres també. Jo, a més, sóc patró i secretari de la Fundació XIC, que és una fundació liderada pel doctor, que és el cardiòleg, està considerat el millor cardiòleg del món, Valentí Fuster, on la feina que fem és educar en hàbits alimentaris. Per què? No pot ser la pandèmia o l'epidèmia latent que tenim de sobrepès.
2: És així.
0: I això es pot
2: més
0: curar
2: de la meitat
0: fàcil,
2: de la població sí. catalana té sobrepès.
0: Sí. Però això és...
2: El 53%, crec.
0: Però això és per desídia. Sí. No és problema de preu, ni és problema de no gaudir-ne. És problema, jo diria, de... Perdonin, de deixadesa. Després no entro en temes mèdics o de persones que tenen una,
2: un problema
0: mèdic, eh? Però no són la majoria.
2: I és que som el que mengem. Aquí diuen els experts, setmana sí, setmana també. Som el que mengem. Per tant, si som el que mengem, procurem menjar bé, perquè això ens acabarà repercutint en el dia a dia. I quan dic repercutir, parlo d'un tema que està sobre la taula i que hem explicat aquí ja en incomptables ocasions, que és el resultat del que mengem. Els oncòlegs avisen. El càncer colorectal està augmentant la seva incidència notablement. Molt. Sobretot en població jove. I es pregunten el per què. El per què? En molts casos, una mala alimentació acumulada d'anys que es tradueix cap als 50 llargs 60 en un càncer colorectal.
0: És així. És així. Pensem-ho. Pensem-ho. La majoria de la professió no som metges i no som oncòlegs, però sentit comú sí que en tenim. És a dir, què ha canviat? Què ha canviat? Entre moltes coses, els hàbits. I entre els hàbits, quins hàbits? Els alimentaris. Els ultraprocessats.
2: És així.
0: Bé, el que no pot ser, jo recordo quan jo era nen, que tothom portava, més o menys, i en una Espanya en blanc i negre, no era com ara, la gent portava un petitet entrepà. Uns amb una cosa més substanciosa, els altres una mica menys. Però hi havia un pa, allò és sa, un petit pa per posar en marxa la maquinària i donar-hi una mica de combustible, allò és sa. El que no pot ser és que la gent estigui menjant tot el dia embossats, ensucrats, ultraprocessats, etc.
2: Però és que és gairebé inevitable, senyor. Vull dir, no menjar-lo, trobar-se'ls.
0: Sí, el que passa és que a la vida ens trobem de tot. En el nostre cap i possiblement és un tema d'intel·ligència i de cultura, que tot això ho hem de desenvolupar, el saber triar, la llibertat d'escollir. Tenim llibertat d'escollir. Jo també me'ls trobo constantment, tots aquests aliments, però no els compro. El que passa és que també ens hi hem de preparar una mica, hem d'assolir una posició mental que ens digui no, això no. I després tenir la curiositat de tastar. L'altre dia em preguntaven sobre tota una sèrie de productes gastronòmics i que com podien fer-ho perquè la gent s'hi sumés i els consumís, etc. Jo deia, actuar com a prescriptors, fer-los tastar.
2: Sí, sí, és així.
0: I és així.
2: Actuar com a prescriptors pot ser una de les principals missions que farà pel país, repartit tant el senyor Font Torrent com a president de l'Acadèmia de Gastronomia i Nutrició. Per tant, defensar aquest patrimoni que tenim, que quan parlo de patrimoni, és que és patrimoni de la humanitat, això, senyores, senyors. Per tant, defensem-ho i practiquem-ho, no?
0: Sí, practiquem-ho i compartim-ho. Jo deia el territori. Jo, una de les primeres sortides que tinc de Catalunya és anar a veure el president de la Real Acadèmia de Gastronomia Espanyola i d'anar a França. Per què? Perquè Espanya és un país d'una riquesa excepcional. Parlem tots de la cuina francesa, però a Espanya no podem parlar de la cuina espanyola perquè no existeix.
2: No.
0: És que n'hi ha cinc.
2: Sí, sí.
0: Tu vols fregits? Ves a Andalusia. Tu vols producte i brasa? Ves al País Basc. Vols una altra cosa a Catalunya? És a dir, tenim un país molt ric en aquest sentit, però són cuines germanes, totes elles, i germanes amb la francesa, la italiana i, en cert sentit, amb la grega. Per tant, hem de comunicar, compartir, defensar la nostra, potenciar la nostra, però col·laborar. Jo tinc un projecte que és fer un sopar amb l'escola francesa, on els mateixos plats es diuen diferent, però són el mateix.
2: La croqueta és la croqueta.
0: La crema brûlée i la crema catalana. És a dir,
2: sí,
0: ara per no extendre'ns,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Per tant, val la pena. És una cosa que hem de fer.
2: Això, al final, és el que explicàvem fa unes setmanes aquí al programa, que és el Mare Nostrum, que ens uneix, que és la Mar Mediterrània, que ve d'aquella Grècia, que va arribar a Catalunya, a Empòrion, Empúries, a la Costa Brava, i que es va repartir fins a Tàrraco, la capital de la Tarraconensis, i que d'allò, dels romans, dels grecs, bevem encara i mengem. Per tant, fem-ho bé, defensem-ho, el llegat, repartim-lo i repartim-lo a les xarxes socials, que vostè s'acaba de sumar, senyor Font.
0: Sí, sí. Sí, a més, una de les coses que també penso comunicar és, com que a mi m'interessa molt el món de la cultura, publicacions. És a dir, l'acadèmia, una de les coses que ha començat i va començar fa uns anys i continuarà fent és publicant, tant en premsa com en llibre. Però jo recomanaria, ara que em parla de la Mediterrània, a més un personatge que acaba de morir, que és David Abulafia, la lectura de qualsevol dels seus llibres. La gent que compra un llibre de David Abulafia sobre la història de la Mediterrània és un autèntic thriller. Sí, o sigui, quina sort tenim d'haver nascut on hem nascut.
2: És així, eh?
0: I ara, Catalunya, dir, però això, no, la Mediterrània,
2: no és xuminisme, ni és,
0: no, és així.
2: Patriotisme barat, no.
0: Som l'Europa Mediterrània és una veritable, és un veritable privilegi i, per tant, recomano aquestes lectures perquè la gent en gaudirà molt i molt.
2: Queda dit, i el privilegi és haver-lo tingut aquí a l'estudi d'avui a vostè. Senyor Font Torrent, president, nou president, flamant president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, gràcies per haver vingut, que vagi
0: gràcies.
2: Bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Cada diumenge, de 6 a 8 del matí, amb Bones Mans, amb Robert Calvo.
2: Bé, doncs amb això posem punt i final a un programa que esperem que hagi estat del seu interès i que, a més, hagi permès tothom despertar-se de bon humor, informat, amb alegria i amb ganes d'afrontar aquest diumenge tan estival. Esperem de tot cor que el sol entri per la finestra. Però no per la de casa, no. És un sol figurat, aquell que esperem que, encara que sigui entre algunes escletxes, es coli el seu cos per omplir-lo d'energia.

0: Espero que os animéis, que leáis esta novela que se lee en un día, pero que deja mucho pozo, y que paséis muy buena semana y os nos oímos, mejor dicho, la semana que viene. Gracias.
1: Gracias, Sonia Fernández Quincoce. Recalcamos que el libro que nos sugiere es Luchar por Tierra Extraña, por esos motivos que nos ha explicado. El autor es Ghebreyesus Haylu. Ghebreyesus Haylu. Los buscadores ayudan y el portal Literáfricas de Sonia también ayuda a poder encontrar este y otros libros. En unos momentos vamos a continuar. Estamos en Hello esta mañana. Estamos en Onda Cero.
2: En Onda Cero, los sábados y los domingos tienen un nombre. Hello. La Maldita y Onda Cero Podcast presentan...
3: Malas decisiones.
4: Miranda, escúchame bien. Nos estás poniendo en peligro a todos.
5: Es que no es así. Tess cambió. No es la inteligencia artificial que controlaba a Raquel. Ella se liberó para ser independiente y para desarrollar su propio punto de vista. Llevo meses teniendo un vínculo con ella. Yo ya sé cómo piensa.
4: No sabes cómo piensa, solo sabes cómo habla.
2: Malas decisiones. Tercera temporada. Con Carla Díaz, Luis Tosar y la participación especial de Carlos González.
6: Una producción de La Maldita y Onda Cero Podcast. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
7: Las colillas de los cigarrillos son muy contaminantes. Nunca deben tirarse al suelo y mucho menos por la ventanilla del coche. Además, en verano son un gran peligro de incendio. Hay que asegurarse de apagarlas completamente.
8: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
9: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
10: Encetem una nova entrega de la nostra secció 100%.cat en la que, com bé sabeu, fem divulgació sobre educació mediàtica coneixent projectes escolars, projectes institucionals i també parlant amb experts. Avui coneixem un projecte audiovisual amb el documental com a protagonista que s'anomena Nextas.
11: Nextas connecta cinema i educació per treballar continguts curriculars, fomentant el pensament crític, la interpretació del món i l'alfabetització mediàtica dels més joves. Es tracta d'una nova metodologia educativa impulsada pel director de Docs Barcelona, Joan González, en la que el documental forma part de l'aprenentatge escolar. Més de 400.000 alumnes, 1.000 escoles i 8 països europeus ja integren aquest mètode que posa a l'abast del professor més de 100 documentals, 1.400 clips curts i prop de 300 activitats didàctiques.
10: Parlem amb el seu impulsor, Joan González.
12: Nosaltres som tan atrevits que ens hem plantejat anar a l'aula i quan piquem a la porta i ens surt el senyor Aristòtil, li diem, escolti, vostè ha contribuït amb la paraula oral. Quan ens surt el senyor Gutenberg, diem, vostè ha contribuït amb la paraula escrita. Els hi portem als germans Lumières perquè contribueixin amb la paraula visual. És a dir, nosaltres pensem que si algú veu alguna cosa, l'entén més fàcilment que si no pas la llegeix o l'escolta. És a dir, és entendre a partir de veure allò que, a més, és documental, és a dir, és real, i cap d'ells ha estat pensat pel món educatiu. És el nostre equip pedagògic que els hi treu aquest suc perquè puguin ser útils en el procés d'aprenentatge, no?
9: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat, a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
2: Onda Cero Tarragona.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
5: Celebrities.
6: I és que quan sona aquesta sintonia i aquest nom tan que sona també això de Celebrities, és perquè sabeu que parlarem de la televisió, però sobretot de les persones que hi han passat, perquè de l'aparell no us explicarem. Antes eren Rayos Catódicos, Isabel i Fernando, ara és LCD, Plasma, LEDs, Flings, tant, no hi entrem. Entrem en les persones, i quan parlem de persones és una gran persona, i parla com ningú, del que sigui, però sobretot de ràdio i de televisió i de salut, el grandíssim Robert Calvo!
7: Hola, David Cervelló! Tu sí que ets gran! Tu sí que ets gran!
8: Escolta, hi ha una cosa que és que estava rient amb el que vas dient, aquesta magnífica... Mai ningú ni m'ha fet ni em farà presentacions com les que em fas tu. Jo vinc aquí no és per la presentació gairebé.
6: Bueno, escolta, mira, perquè hem de seguir fins que vingui l'Alcina.

0: Perquè si no, sí. Pues mira, ens anem a prendre un cafè i deixem això que vagi sonant, però no, perquè ens agrada a nosaltres, ho vivim, això, molts cops ho comentem fora d'antena, Robert, que és que ens agrada fer ràdio perquè hem escoltat molta ràdio, i per tant, sí, ens fa sentir protagonistes de la història dels oients, igual com nosaltres hem sigut oients d'altres programes que formen part de la nostra vida, i el mateix ens passa amb la televisió i la gent que hi ha passat, i d'això aquesta secció, clar.
1: Sí, sí, avui farem un viatge en el temps que ara t'explicaré, però em feia gràcia això que deies de el Robert, que com has dit, que pot parlar de qualsevol cosa.
0: Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor.
1: A vegades la gent que no ha viscut la ràdio des de dins, que no sap com treballem... Mira, l'altre dia van venir unes oients a la ràdio, el dia del 35è aniversari, d'Onda Cero, que van al·lucinar de com fèiem allà la cosa en directe, ens parlem amb el tècnic per signes, eh? I es van quedar al·lucinades. Ara no sé què va dir. Ah, sí, això, que els que fem la ràdio per dintre sabem que hem d'omplir l'antena en tots moments.
0: Hem d'explicar coses.
1: Hem d'explicar coses. Hi ha vegades que o cauen els guions, o no s'imprimeix, la impressora no imprimeix, o hi ha hagut una última hora, o de cop i volta, el que sigui. Mm-hmm. La ràdio mai no calla.
0: No.
1: Vull dir, a la ràdio també sona música, però la ràdio mai no calla.
0: The show must go on, què diuen, eh?
1: Ah, això mateix. Sí. Llavors, jo, en el tècnic, quan el que tinguem, en cada programa, li dic, si alguna vegada passa alguna cosa d'aquestes, dic, tu obre'm el micro que alguna cosa explicarem.
0: Home,
1: i ja està.
0: I ja està.
1: Alguna cosa explicarem, encara que sigui acudits.
0: Sí, no, home, vull dir, perquè al final... Però això passa també a la vida, no? A la vida hi ha gent que quan hi ha allò de los silencios incómodos, hi ha gent doncs, que es va tensant la d'això i que pràcticament comences a carregar el mòbil de la tensió que hi ha a l'ambient, no? I en canvi hi ha gent doncs, bueno, que som més de xerrar i de comentar. I bueno, escolta, doncs ja que vam caure la marmita de la capacitat comunicativa, doncs escolta, de no callar, doncs vaya dos, el Robert i jo.
1: Vostè que ens escolta ara mateix a l'altra banda de la ràdio, sàpiga que si vostè posa la ràdio i hi ha aquest home, en David Cervelló, o servidor, la ràdio no calla.
0: No callen.
1: No hi haurà silencis.
0: No callen.
1: No hi haurà silencis.
0: Van dient coses, van xerrant, i mira, però que us tenim entretingudes i entretinguts, doncs es tracta d'això i de que passem una bona estona. A qui li fas una fotografia avui?
1: Avui fem un viatge en el temps, David, a més molt emocionant per mi, sobretot perquè em porta a la meva més tendra infància, els primers anys dels que tinc consciència de ser persona, no? Que és quan tens allò 5-6 anyets i comences a descobrir el món, i és els primers records els forges llavors, no?
0: Sí.
1: I jo ja en tenia 10 d'anyets, per aquella època. Vull dir... Sí, en tenia... Sí, va ser la meva primera dècada, diguéssim, de vida.
0: Sí, sí.
1: Jo ja començava a ser un infant quan en aquest país van arribar les televisions privades.
0: Clar,
1: sí.
0: Clar.
1: Jo vaig néixer l'any 1984 i avui parlem d'una història que ens porta a 1990. Per això dic que ens porta del 90 en endavant.
0: Sí.
1: Per tant, els meus primers records de tele... sobretot estan forjats en les televisions privades.
0: Clar.
1: Perquè per mi, diguéssim, la presa de consciència televisivament va ser com van arribar les privades. I a casa em deien, és que fins ara només hi havia tres canals.
0: La Tele 3, la 1, la 2 i la Tele 3.
1: La UHF.
0: Sí, totalment.
1: I fins fa dos dies només n'hi havia dos,
0: Sí.
1: Ara ja n'hi ha 5 i 6, llavors, amb el Canal Plus.
0: Sí, amb el Canal Plus.
1: Bé, tantes coses que van passar en aquells anys 90, l'any 90 concretament, i avui anem a aquella dècada. Comencem per aquella dècada que ens portarà fins al dia d'avui per portar avui aquí una celebrity, David, que és l'home més guapo que ha aparegut a la tele en els darrers 40 anys, m'atreveixo a dir.
0: Vinga.
1: És el més guapo de tots, el més simpàtic, el més talentós per mi, vull dir, talentós perquè és capaç de presentar-te qualsevol programa de televisió, qualsevol. No hi ha repte per ell, vull dir, tot ho sap fer, tot ho pot acabar fent, et pot convèncer més o menys. Però jo crec que és l'home més versàtil, televisivament parlant, que hi ha hagut a la petita pantalla els darrers 40 anys. Avui la celebrity convidada és Jesús Vázquez, David.
0: Ah, meravellós. Quin talent, evidentment, guapíssim, però talent i que és... Te'l creus, te'l creus.
1: Sí, mira, justament és el que et volia destacar avui en aquesta secció, perquè...

0: ara molta gent estarà dient, home, Jesús Vázquez és que ha fet tants programes, sí senyora, els ha fet tots.
1: És el Vázquez bo, eh? El guapo.
0: Sí.
1: No l'altre, eh? Ara meva, cada cop fa més por l'altre.
0: El guapo, el que té 60 anys i sembla que en tingui 40, David.
1: No, el que té 40 i sembla que en tingui 70.
0: Sí, però... no. Aquest home, que, per cert, des de fa uns mesos ostenta, atenció, el rècord Guinness mundial per ser el presentador de tot el món, i el tenim a Espanya, que ha conduït el major nombre de formats televisius diferents en espanyol.
1: Ai, que bo!
0: Ha fet 46 programes en 35 anys.
1: Mare meva!
0: 46 programes en 35 anys!
1: Mare meva! O sigui, programes diferents, no el mateix programa diversos cops. No,
0: clar, 46 formats, vull dir.
1: Mare meva!
0: 46 formats en 35 anys de carrera. Vull dir que...
1: I això és un tio talentós, imagina't els que no... Quants diferents n'han de fer.
0: I a més a més,
1: que
0: dius...
1: És que no duren! És que no... Bueno...
0: Amb 60 anys... ja n'ha fet 35 de carrera. Amb 60 anys ja té 35 anys de carrera a les seves espatlles. Vull dir que Jesús Vázquez per mi és un ésser inigualable, un presentador com no n'hi ha cap altre. I avui destacarem algunes pinzellades de la seva carrera que ens portaran grans records i que segurament emocionaran els que ara tenen entre 40 i 50 anys, que són els que en aquella època van descobrir aquest home, Jesús Vázquez, que va donar-se a conèixer en aquella jove cadena TD5, la cadena Amiga, es deia.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs el primer, diguéssim, la primera incursió de Jesús Vázquez a la tele va ser fent el càsting per aquella cadena, que te'l porto avui aquí.
2: Si eres capaz de pasar los próximos 45 minutos sin parar de moverte, sin ir al baño, sin ir a la nevera, si consigues que tu abuela no te cambie con el mando a distancia y te ponga un culebrón, entonces prepárate, porque nosotros ya tenemos la quinta marcha y no nos vamos a parar. Este es tu programa, aquí tenemos de todo. Videojuegos, actuaciones en directo, concursos, personajes y una gente que te vas a quedar muerto. Porque esto es la quinta marcha. Ya nunca más los domingos serán igual. Ya no estarás en tu casa aburrido, comiendo pipas, hablando por teléfono. No, señor. Ahora vas a estar aquí, pegado al televisor, queriendo vernos cada día. Si tú eras de los que antes iban por la vida con la tercera marcha metida, prepárate, porque nosotros te vamos a cambiar la vida. Te vamos a dar una nueva marcha. Te vamos a cambiar los esquemas. Ya no querrás ser ni Terminator, ni Dama de Blancanieves,
1: Terminator,
2: ni nada. Ya no querrás ser nada. Solo querrá ser la quinta marcha como nosotros. Prepárate, porque va a empezar dentro de poco este programa.
0: Te dedica, si a una altra persona li ensenyen una càmera, li posen al davant, amb una telegènia que te'l menjaves.
1: Sí, sí, sí.
0: I li diuen, oye, tu què diries d'un programa que va de joventut i que se llama La Quinta Marcha? Home, t'ha omplert aquí dos minuts gairebé.
1: Sí, sí, sí.
0: L'espeech, sense dir res, ho ha dit tot.
1: Sí, sí. Bueno, i sense les taules de l'experiència, és a dir, feia per pur talent,
0: I tant. I a més, és que, clar, no hem d'obviar la part que és més evident, que és que tenia una bellesa, un somriure, esos ollitos aquí al costat del somriure, a la galta. I, clar, era una barbaritat d'home. I Jesús Vázquez, doncs, va convèncer la gent de Telecinco de l'època, que no eren els que hi ha ara, per cert, i van dir-li, doncs, molt bé, pues, si presentes la quinta marxa, presentador seràs d'este programa que es promocionava així.
3: Damas y caballeros, chiquillos y chiquillas, se acabó la espera. Primera marcha!
4: ¿Y entonces qué queréis?
3: Tenemos de todo, para todos. Aquí no se regatea, aquí no hay que pasar por caja.
4: ¡Segunda marcha!
5: ¡Tercera marcha!
4: ¡Es que esto marcha, quinta marcha!
3: ¡Cuarta marcha!
5: ¡Y quinta marcha!
6: La quinta marcha. El supermercado de la marcha y de la diversión. Todos los domingos a las 14:15 horas, una Navidad de alegría en tu pantalla, amiga.
1: Una Navidad d'alegria en tu pantalla, amiga. És que era tan...
0: Aquests funcionals que dius, això avui en dia seria impossible.
1: Sí, sí.
0: Impossible fer aquestes... Una Navidad d'alegria.
1: Sí, sí, sí, sí. Cine 5 estrelles. Sí, sí. Esta setmana, Pretty Woman, estrena en televisió.
0: Totalment, era aquella època quan s'estrenava Pretty Woman a Telecinco, que encara la segueixen fent cada any, per cert.
1: Sí, sí,
0: bé, la quinta marxa, el programa de Jesús Vázquez i de Penélope Cruz. No sé si la gent ho recordarà.
1: I Natàlia Estrada, també, que després va fer carrera a Itàlia.
0: Sí, sí, sí, Natalia Estrada. Quin records m'acabes de portar? Sí. Andoni Ferreño,
1: sí, sí.
0: Su Media Naranja, Jesús Puente, Jesús Vázquez. Sí, sí, quins records. Sí, sí. Anys 90. Doncs ell va ser

0: presentador de la Quinta Marxa, i ara, amb aquest àudio que escoltarem, ja hem escoltat una mica de la sonoritat d'aquella època, ens transportarem directament als sintetitzadors dels 90.
1: Bueno, bueno, pues bienvenidos a todos otra vez. Aquí seguimos en nuestra primera maratón de baile de la Quinta Marcha, cuando son las 5:10 de la tarde. Recordaros a los que os acabáis de incorporar al programa que llevamos desde las 12:15 bailando sin parar ni un momento. Por lo tanto, nuestros bailarines llevan 5 horas bailando sin parar.
0: David, bueno, això és molt bo. És a dir, avui en dia a la televisió, tu planteja't que, diguéssim, faran un programa on hi haurà uns ballarins 5 hores ballant a la tele.
2: 5 hores, eh?
0: 5 hores. O sigui, primer que seria impossible. I després que a mi, escoltant aquest moment televisiu, he pensat, fixa't, la cadena que l'any 90 posava uns ballarins a ballar 5 hores a la tele, que ballar 5 hores és una quantitat d'exercici físic i de combustió impressionant. Aquella mateixa cadena, només 10 anys després, va posar 10 persones dins d'una casa traient-se un moc i fent Gran Hermano. Bé, Jesús Vázquez es va convertir des de llavors en una persona imprescindible a la petita pantalla, sobretot per a elles. Perquè ara parlarem d'elles.
2: Sí.
0: Perquè elles l'adoraven. Les noies estaven penjades de Jesús Vázquez, que va també ser presentador en aquells anys, 93-94, d'una versió juvenil d'un programa que es feia a Telecinco, que recordaràs que era Hablando se entiende la gente.
2: Sí,
0: ell va ser la cara juvenil i va fer la versió, això, per la gent més jove. Es deia Hablando se entiende la vasca, i això també ens ajudarà a veure una mica l'evolució social que hem fet. Avui en dia, a qualsevol debat televisiu, de què es pot parlar avui en debat? De les pensions, per exemple, no? Les coses que sempre es mantindran, les pensions, el funcionament de l'economia, l'habitatge, el que avui en dia seria impensable, seria el que es debatia als anys 90 sobre si les persones amb discapacitat han de tenir més drets o no.

aquí a la secció, que marxa de casa seva. Doncs quan marxes d'una casa, t'emportes molts records. Com, per exemple, quan allà als anys 90 es va convertir en l'estrella de la tele i en el terror de les nenes,

0: Em pares a pensar, en aquell moment, jo això era en els anys 90, 93, 94, i en realitat ell va partir la pana amb les noies, amb aquesta cançó, perquè totes pensaven que els estava cantant a elles. Però en aquesta cançó, que jo he analitzat la seva lletra, ell no parla en cap moment d'una noia.
1: Clar.
0: Ell parla de boca, labios, te besé, me vuelve loco, però no diu a qui em besó.
1: Està clar.
0: I qui li volvia loco.
1: Sí, sí.
0: Per sort, anys després d'això, va fer una cosa molt important en Jesús Vázquez, perquè a part del seu vessant televisiu, té un vessant social molt important. Ha fet moltes coses importants. La primera va ser que als anys 2000 va decidir fer una portada, que a mi em sembla una de les portades més boniques que s'ha fet mai a la premsa, que va causar allò que es diu mucho revuelo, sobretot entre la comunitat catòlica, perquè amb una corona d'espines, a la portada de la revista Zero, que és una publicació que ja no existeix, malauradament, va titular La pasión de Jesús. I va sortir de l'armari, va dir Me gustan los hombres. Y estoy con un hombre que se llama Roberto, y que es el amor de mi vida, ¿no? I allà, doncs, va fer una passa molt important pels que han vingut després, no?
1: Clar.
0: I pels que vindran encara després, per demostrar que es pot ser un home exitós, tot el que es pot tenir a la vida, i que en aquells anys encara s'havien de normalitzar moltes coses. Ell va fer la passa i va ser, diguéssim, una de les primeres cares visibles, una de les primeres cares televisives que va fer aquesta passa, no? I tot això arribava després de, i no vull recordar aquell cas perquè és un cas horrible,
1: sí,
0: per ell.
1: Sí, sí, sí. Anava a dir que se li va intentar fer mal a ell i a uns quants més. Sí, sí.
0: Sí, sí. A més, amb els anys després ho analitzes i s'ha analitzat i allò va ser una caça de bruixes absolutament horrible, que va
1: una encerrona, sí, una mica.
0: Una encerrona que, per cert, li va tancar les portes de la televisió nacional. Fixa't com eren les coses llavors. No es donava ni el benefici del dubte, sinó que, si, com es deia allò, si el río suena, agua lleva,
1: sí,
0: no?
1: Sí, lleva, i si no, però ben trobat.
0: Sí, doncs el van condemnar a la televisió autonòmica, que no és menor que la televisió nacional, però evidentment que no és on ell havia, diguéssim, nascut televisivament. Però Canal Sur, curiosament, on va haver-hi tot el problema, que va ser Andalusia, amb el cas Arni, vull dir, el va rescatar i el va portar a fer un programa, David, que jo a dia d'avui encara recordo, i ric, i m'encanta que la gent de Catalunya, potser la que els estius va a Andalusia o anava a Andalusia, va veure en el seu dia. Es deia Gente con Chispa, i era el programa més tonto de la tele, però el més divertit. Portaven a famosos, era d'aquests primers programes que portaven a famosos, no? I els hi feien fer diferents proves, vull dir, des de saltar la corda, fins a fer la xarranca, fins a cantar, fins a endevinar cançons, acudits, o posar la mà dins d'una urna de vidre, amb els ulls tapats, i saber si a dintre hi havia un cervell de porc, uns cucs,
1: o
0: que van posar a la Carmen Sevilla, una sabatilla con un poquito, doncs li van posar unes sabatilles a dins d'una urna.
1: Ai, que bo.
2: Que muchas de las pruebas eran como de campamento de verano de scouts. Esa era la gracia del programa, que era algo tan sencillo, tan fácil de entender para todo el mundo, que a todo el mundo le gustaba. Son programas que quedan ahí para siempre y que yo no olvidaré nunca.
3: Bueno, pues señoras y señores, por esto favor. Es lo que tiene que adivinar Carmen Sevilla.
4: ¡Ay!
3: ¡Ay! No, no, no, no puedes mirar, no puedes mirar.
4: ¡No metas la mano!
1: ¡Ay, qué amores!
3: No apriete muy fuerte.
4: Tranquilo,
3: no apriete.
4: Te va a comer el anillo.
3: Tranquila. Por favor, que no se lo coma, que lleva un pedazo de brillante que no, que le. Vamos, lo abro en canal al bicho para quitárselo.
4: Un momento,
3: tranquilidad.
4: Un momento, tío. Oye, un momento, tío. Oye, esto es. No es una ovejita.
3: No nos cabía. Íbamos a meterla una, pero no nos cabía. ¡Cuidado, tío!
0: Era un programa molt divertit, molt divertit. Jo reia molt.

0: A més, en aquella època, a casa es va posar el satèl·lit digital, que es deia, no? Com es deia? Sí. Canal satèl·lit digital.
1: Sí, via digital, no?
0: Es via digital.
1: Sí, sí.
0: I vam veure Canal Sur des de llavors i veiem aquest programa Gente con Chispa, que a Jesús Vázquez va fer en el moment més complicat de la seva vida. Després li van arribar els grans projectes que per mi han estat els grans programes de Jesús Vázquez, i crec que no li podia caure millor programa ja als anys 2000-2005, estic parlant, que el que va ser la sensació l'any 2000. Operació Triunfo a Televisió Espanyola va arribar amb Carlos Lozano com a presentador, dubtós presentador, però era el guapo de la tele en aquells moments. Mm-hmm. Però clar, és que a Telecinco, quan es van portar el format, quan Televisió Espanyola el va deixar anar, doncs van dir, quin millor per presentar aquest concurs que Jesús Vázquez. I jo penso el mateix.
1: Sí.
0: Un paio que quan va sortir al plató d'Operació en Triunfo, i ara ho escoltarem, el primer dia de concurs, no s'ho creia. Mm-hmm. Estava vibrant amb l'aplaudiment de la gent dient no m'ho crec. Va fer un petó al terra i tot.
2: Buenas noches. Gracias. Gracias, muchas gracias. De verdad, buenas noches. Buenas noches a todos y bienvenidos a Operación Triunfo. Dejadme que tengo que empezar, niñas, que tengo que empezar. Bienvenidos a Operación Triunfo 2005. La nueva generación ya está aquí. Uy, qué ganas tenía de decir esto. Llevo años esperando para poder decir esto. Así que, Joan Ramón, va por ti y vamos allá. Lo tenemos todo. Tenemos, sobre todo, los tenemos a ellos. 17 finalistas que están ahí a puntito de salir, les vamos a ver esta noche y les vamos a oír sobre todo cantando. Tenemos al jurado, perdón, buenas noches, que nos había saludado. Luego hablaremos tranquilamente con el jurado, que por cierto es el jurado que ha estado con ellos durante todo el proceso de selección y que esta noche tiene la labor de decidir quién obtiene el pase directo a la academia, quién entra directamente en la academia y quién se pone en manos del público. Seréis vosotros al final los que completéis la lista de concursantes.
0: A mi em passa una mica, David, com l'entenc moltíssim, el Jesús Vázquez,
1: sí,
0: perquè em passa, segurament a tu també t'ha passat, no? Tant veient la tele, sobretot veient la tele, com escoltant la ràdio, que és, jo vull fer aquest programa, sí, jo vull fer aquest programa!
1: Sí. Segur que n'hi ha uns quants que pensaries, ai, m'hagués encantat poder-lo fer i poder estar allà. Fem una petita pausa, vale, i acabem el repàs fantàstic a un home que quan has dit l'edat que té, jo dic, no,
0: 60,
1: no,
0: sí,
1: pot
0: sí.
1: ser, és que no pot ser, mare
0: meva. Tu quan arribis als 60, ja veuràs.
1: Bueno, mare meva, quin todoterreno i quin talent natural el que avui ens està fent aquest homenatge a en Robert Calvo. De seguida tornem amb més Nits de Ràdio.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Seguim a Nits de Ràdio, seguim aquí a les Celebrities amb en Robert Calvo, avui fent homenatge a Jesús Vázquez, merescudíssim Jesús Vázquez, que en Robert Calvo ens diu quants anys té i quants anys porta fent tele, és que es costa de creure.
0: En té 60 d'anys, els acaba de fer aquest 2025, i fa 35 anys que el veiem a la tele cada setmana, David.
1: Mare.
0: Cada setmana de la nostra vida hem vist Jesús Vázquez.
1: Que va, home, uns estalvis deu haver fet,
0: Sí, sí, sí. Home, et dic una cosa. Jesús Vázquez, això no es parla, però Jesús Vázquez és una... ha de ser,
1: sí,
0: no ho tinc confirmat, això, però m'atreveixo a dir, poso la mà al foc i no em cremo, ha de ser una de les majors fortunes d'aquest país.
1: Segur.
0: Per molts motius. Primer, perquè si no ha estat un perdó, maldestre amb els diners,
1: sí.
0: Va treballar, i ha treballat a la tele, va treballar a la tele en l'època no daurada, no.
1: Sí.
0: Dauradíssima de la tele.
1: Sí,
0: vull
1: sí,
0: dir,
1: sí.
0: Senyora, senyor, quan per un programa de televisió et podien arribar a pagar milions de pessetes.
1: Sí.
0: Milions, vull dir, uns quants de milions.
1: Sí.
0: Eh? Vull dir que aquest senyor, potser fent una sèrie de programes en horari de màxima audiència, ha pogut invertir en moltes coses que segurament li donaran rendibilitat d'aquí fins que es mori. Ara escoltarem el

0: que deia fa uns dies en el propi Jesús Vázquez sobre això del final de la seva vida, que a mi em sembla una mica catastrofista. Però anirem amb això. Però Jesús Vázquez, que porta 35 anys a la tele, en 35 anys a la tele has d'haver guanyat molts diners, David.
1: I tant.
0: Molts. I ell els ha fet en una època, els 90, 2000, sí. Quan... I tu has treballat en televisió, David.
1: Sí.
0: Quan fins i tot en els més pobres ens pagaven quantitats que ens semblaven una mica desproporcionades.
1: Sí, una bogeria,
0: Bé, doncs segurament és una de les majors fortunes, perquè no només perquè guanya molts diners i molt merescuts, sinó perquè, a més, no té fills, no ha hagut d'invertir en ningú, més que en ell mateix i el seu marit, Roberto Cortés, amb el qual està casat des de l'any 2005.
1: Imagina't.
0: Aquest home que va néixer el 1965 a Ferrol, a Corunya, i que ben aviat es va donar a conèixer, amb pocs anys, 20 anys, es va donar a conèixer a Telecinco. Hem repassat la seva carrera a Telecinco, on va començar a forjar-la. Hem vist el seu pas per Canal Sur, després d'aquell cas tan malaurat, el cas Arni, que el va tocar i que el va trastocar tant a la seva vida. Aquell Gente con Chispa, sí, que va fer a Canal Sur. I hem explicat fa un moment que el seu gran format, quan ja Telecinco estava assentada com a gran cadena en aquest país, va ser Operación Triunfo, que Jazz Music i la direcció d'aquell moment de Telecinco, de Mediaset Espanya, van decidir entregar-li, que ell es va entregar, per cert, en llocs d'un cuerpo y alma, sí, aquest format que li va donar grans alegries. I després li van dir, home, com que ara has fet un format tan xulo de música, de cantants, de joves talents, ara en tenim un altre que encara és més espaterrant que aquest i també te l'entregarem a tu. I és el primer presentador a Espanya de La Voz. La Voz, que va arribar aquí a Espanya, després és un format del mateix creador de Gran Hermano, de Joan de Mol, que, que és el pare de Gran Hermano i el pare de La Voz, els mateixos creadors, que van arribar a Espanya a través de Telecinco. Ara, La Voz és nostra. La Voz és nostra, ara, ja fa des de uns quants anys.
1: Sí, senyor.
0: És de Telemedia, però abans La Voz havia estat a Telecinco i he de dir que va aconseguir audiències multimilionàries en els seus primers anys de vida en aquella cadena, gràcies, jo crec, en part a Jesús Vázquez. De debò, els coaches, que en diuen? Coaches,
1: sí,
0: no? Coaches?
1: Sí. Els coaches de xoques, sí, sí.
0: Són molt importants, sí, però sí, els presentadors també ho són.
1: Home, i tant.
0: I crec que el presentador marca la diferència. I encara que Eva González ha fet una gran carrera fent La Voz a Antena 3, a Telecinco, Jesús Vázquez va donar-li entitat a aquell programa en el que creia, que s'ho creia, que hi posava l'ànima en el moment de les audicions a cegues, quan estava amb els familiars en aquella sala tancat i posava tota l'emoció. En fi, sí, sí, a mi em sembla un gran presentador d'aquell format i que crec que li anava com anillo al dedo, amb unes audiències de David. De 4 milions d'espectadors cada setmana.
1: Imagina't.
0: Sí, això avui ja no es veu. 4 milions d'espectadors cada setmana ja no es veu. La Voz va ser el gran format musical, ha estat el gran format musical, a part d'Operación Triunfo, d'un Jesús Vázquez que ara diu adeu. Ara explicarem per què. Diu adeu a Telecinco, senyora, que no se'n va. Abans de marxar a Telecinco ha fet algunes coses una mica menors, però que també han estat importants i que la gent recordarà. Va fer el concurs de... La meva mare li diu el concurs de les cajas, també. Mai ningú li va dir allà tu, que era el concurs aquest. Era molt fàcil, era el concurs més fàcil de la televisió. Havies d'anar a la tele, obrir una capsa i veure quin premi tenia. No tenia res més. Allà tu.
2: Con vosotros. Pero claro, estamos con vosotros, De nada, que ya estamos aquí otra vez. Que estaba el otro día por los pasillos de Telecinco. Iba así yo con las manos en el bolsillo. Me encuentro con mi nuevo jefe. Maravilloso el nuevo jefe. Pelota, el jefe maravilloso. El nuevo jefe. Me dice, Jesús, ¿qué haces por aquí, por el pasillo? Digo, nada, pues por aquí voy. Me dice, espera. Metió la mano en el bolsillo y me dice, toma, 500.000 euros y vete a hacer allá tú. Y aquí los he traído. 500.000 euros me ha dado mi jefe para repartirlos, chicos. Así que, nada, los vamos a repartir. Ya sabéis, dos rondas, 250.000 euros en juego en cada ronda. ¿Y quién se los puede llevar? Pues ellos, las estrellas de allá tú. nuestros concursantes. ¡Allá vamos, Miguel!

0: Jo particularment em permeto el luxe de no estar-hi a favor, i crec que la gent ha de tenir opinió. El que no podem és dir a la gent el que ha de pensar i que la gent pensi el que vulgui. Però quan es prenen decisions, es prenen per tothom.
1: La gent entendrà, no cal ser gaire llest, que la decisió ve de molt a dalt.
0: Està clar.
1: De molt a dalt vull dir del més a dalt que pot haver-hi en aquest país. La decisió ve d'allà.
0: I el que vull dir és que, i això passaria...
1: Que no l'ha pres el director de programes de televisió espanyola.
0: Exacte, però vull dir que si hagués estat... que la decisió fos que sí, que participés, jo aquí l'únic que plantejo és mai es representa el que realment decideix el país, sinó el que decideixen algú en nom de tot el país. Hi ha coses que jo particularment crec que s'haurien de poder, d'alguna manera, preguntar a la gent i que la gent decidís, perquè no és tothom, i quan no és tothom es parla en nom de tot un país, i jo tinc la meva opinió al respecte.
1: Tots tenim la nostra opinió al respecte.
0: Evident, sí.
1: Que cadascú opini el que vulgui.
0: Ah, i tant, faltaria més, eh? Som, però vull dir que...
1: Anava a dir, som un país de demòcrates, no tots.
0: No tothom, però bueno, d'acord, sí, està clar. En fi, molt interessant poder repassar la vida de Jesús Vázquez, perquè és la nostra vida, també,
1: I
0: no?
1: I tant que sí.
0: Compartim experiències, músiques, pel·lícules i persones, bueno, també. Encara que no els coneguem personalment,
1: carpetes,
0: però sí.
1: També una miqueta... Ah,
0: en el teu cas, carpetes, efectivament. Doncs aquesta és la vida televisiva que ens ha portat del Jesús Vázquez, el grandíssim Robert Calvo. Robert, una abraçada ben forta i fins la propera setmana.
1: David, t'estimo.
0: Igual, i a tu.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Molts cops ens passa que quan estem parlant amb algú i diem allò de recordes aquell dia que vam anar al lloc, doncs cada una d'aquestes persones ho recorda d'una forma diferent, ho ha viscut d'una forma diferent. I això també ens passa amb com nosaltres anem entenent doncs, tot el que ens succeeix al llarg de la vida. Però què passa quan hi ha elements que són molt canviants avui en dia i que ens han, sobretot, modificat la manera de com, per exemple, rebem la majoria de la informació? I és tot el que té a veure doncs, amb la vida digital. Doncs es veu que ens pot reconfigurar bastant el que és com entenem el món i els nostres sentits. Per això val la pena que en puguem parlar amb una experta com és la Emília Redolar, que és neurocientífica i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Emília, gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies a vosaltres, què tal?
0: En aquest cas, el que ens succeeix és que, bueno, més o menys, els que ja tenim una edat, doncs hem anat veient els canvis, però és evident que, per exemple, algú que sigui jove, i els que ja tenim més edat també, doncs, clar, passen moltes hores, passem moltes hores davant de pantalles, davant d'escoltar informació, per exemple, amb auriculars, tot això canvia la forma com el nostre cervell rep la informació i del que ha fet en els últims 20.000 anys, com aquell qui diu, no?
1: I tant, i tant. El nostre cervell, de fet, nosaltres disposem d'una sèrie de receptors sensorials que són diferents a d'altres animals, que aquests receptors reben la informació que tenim del nostre entorn. Què és el que passa? Que a vegades, depenent de l'ús que fem d'aquesta informació, l'entrada és diferent. I sobretot el que estem veient no és tant que aquest ús que fem de la informació que tenim al voltant, sobretot amb les tecnologies digitals, canviï l'estructura del nostre cervell com a tal, però sí que és veritat que estem veient que està canviant la manera de funcionar, la manera com nosaltres processem la informació. Ara, des de la neurociència, estudiem com diferents xarxes neuronals ens ajuden a processar diferents tipus d'informació. Abans has parlat de la memòria, però també sí. No només la memòria, és l'atenció i moltes altres funcions, la percepció de l'entorn. Tot això, doncs, al final aquestes xarxes d'alguna manera ajuden que nosaltres pues, ens adaptem millor a un entorn. Què passa? El nostre entorn ha canviat la relació que tenim nosaltres amb aquest entorn ha canviat i també aquestes xarxes també s'han d'adaptar a la manera que tenim ara de rebre la informació.

0: I per això estem veient canvis importants que al final, d'alguna manera, doncs, expliquen aquesta adaptació diferencial que tenim si ens comparem, doncs, 40 anys enrere.
1: I, per exemple, en els articles que publiqueu al respecte des de la UOC, llegim, per exemple, clar, el fet de que una cosa que pot ser tan petita, però que canvia tant, com el fet de dir, bueno, hem estat sempre mirant, no?, coses que no tenien llum, sinó que rebien la llum, no?, per exemple, com pot ser, doncs, una pròpia pantalla de cinema, no?, on rep la llum,
0: I tant.
1: a que de cop i volta passem moltes hores, moltes més hores, amb pantalles que emeten llum i que, per tant, com processem la informació de l'entorn o de la concentració, per exemple, és totalment diferent, no?
0: Totalment, totalment. I això no només ens afecta a nivell, per exemple, del nostre sistema visual, i que el nostre sistema visual ara està rebent informació diferent, sinó també això pot tenir un calat més marcat en altres funcions, sobretot depèn del moment en el que nosaltres, per exemple, fem servir aquestes tecnologies. Per exemple, la llum que emeten aquestes pantalles retroil·luminades, si nosaltres la fem servir a l'última hora del dia,
1: Clar,
0: és
1: clar.
0: un tipus de llum que té una freqüència determinada que el que fa és activar una part del nostre cervell que es diu nucli supraquiasmàtic, que s'activa durant la llum del dia. O sigui, la llum natural activa i d'alguna manera és una de les senyals que diu al nostre cervell que hem d'estar desperts
1: Clar.
0: i que hem de començar a iniciar el dia, que hem de tenir activitat. Si això ho fem per la nit, li estem donant informació contradictòria. Estem dient, no, no, és que no és hora d'anar a dormir, és hora que
1: Sí,
0: estigueu
1: sí, sí.
0: desperta i que, per tant, tot això que biològicament està molt regulat, perquè tot això no només és per tenir son i anar a dormir, sinó que és
1: Sí.
0: més marcat perquè hi ha diferents sistemes fisiològics que d'alguna manera funcionen diferent durant el dia i durant la nit.
1: Sí,
0: I
1: la
0: estem dient al nostre
1: melatonina i
0: cervell, efectivament,
1: tots aquests factors,
0: l'hormona de
1: no?
0: creixement, la temperatura, el metabolisme, hi ha moltes coses. I clar, l'estem dient al nostre cos que és hora d'estar despertes i per tant no és així. I és una de les coses que veiem que les noves tecnologies estan afectant a la fisiologia del nostre cos.
1: Home, mira, jo d'haver-ho sabut una mica més de l'hormona del creixement, créixer res, uns centímetres més encara no hauria anat malament, però bueno, en qualsevol cas, Emília, clar, hi ha moltes coses que a mi em sorprenen del dia a dia de com les canviem, i això ens ha d'afectar a molts nivells, no? Per exemple, els professionals de la ràdio sempre hem estat acostumats, doncs, a fer servir auriculars, però sempre hem entès, doncs, que era el moment en què estaves fent el programa, etc, etc. Ara hi ha molta gent, molts youtubers, per exemple, que estan tot el dia amb aquests auriculars de diadema i es comencen a visualitzar que tindran problemes. Però no només això, veus pel carrer, clar, jo surto a córrer pels puestos i jo cada cop i volta algú et parla i dius, ai, què passa? I veus que simplement duia uns auriculars inalàmbrics que li està parlant a algú que cada cop i volta, i clar, jo porto molts anys girant-me quan algú em parlava i ara he de fer-me com si fos autista, perquè m'és igual que la gent em parli, deu dur auriculars. Clar, anar tot el dia amb els auriculars a l'orella, això, clar, nosaltres fem un esforç per escoltar habitualment, no? Si ja ho tenim tan a prop, el que dieu, no?, amb la plasticitat que té, doncs, el cervell, com els sentits, tot això ens ha de modificar segur, no?
0: I tant, i tant. O sigui, ara el que estem veient, per exemple, l'audició, has tret un tema que jo crec que és molt important i hi ha molt de calat, que és el tema que el fet fer un ús, per exemple, d'auriculars
1: Sí.
0: està generant, o ja tenim estudis que pot afectar a el que és l'òrgan de recepció auditiva,
1: Clar.
0: la còclea i la informació, que no entrarem aquí perquè això ja és un terreny dels otorrinos, però és veritat que ja tenim moltes evidències que això pot provocar a l'edat adulta problemes auditius. Però malgrat tot això, i entrant en el terreny de la neurociència, ens està canviant la manera com el nostre còrtex auditiu està processant la informació. I això, per exemple, ja tenim estudis que poden modificar l'atenció, perquè al final
1: Clar.
0: l'atenció que nosaltres tenim cap al nostre voltant, normalment fem servir fonamentalment dos modalitats sensorials, la visual, que és la més important per nosaltres, però també l'auditiva. I el fet de, per exemple, fer servir molt els auriculars i estar connectat contínuament, escoltant música o xarxes socials o parlant amb la gent a través dels auriculars, està modificant el nostre sistema atencional, però per pitjor, perquè estem veient que no és tan adaptatiu com ho teníem abans. I això, doncs, pot tenir un calat negatiu o redundar negativament en

0: en el nostre sistema atencional, entre altres funcions.
1: Clar, les tres dimensions, no? Com si diguéssim, Emília, perquè si tu tens, tu no portes auriculars i ja estàs en un d'allò en què algú et pot parlar de prop o algú pot estar lluny, doncs tu pots percebre aquestes tres dimensions per saber fins i tot de quin cantó et ve, si et funcionen bé els dos pavellons auditius, per a quin cantó està. Per això funciona l'estèreo, perquè tenim podem entendre si està treballant una orella, l'altra, i això ens permet, no? I de fet s'ha jugat molt, no?, amb aquesta concepció de les tres dimensions per saber d'on ve. Clar, això implica que no tot estigui com si t'estiguessin parlant al costat, perquè llavors és com que desactives, perquè com que tot et sonarà el volum que tu vols, sempre el mateix volum, etc., perds, diguem-ne, perds sentits, no? Igual que una persona que perd la vista, doncs desenvolupa més l'oïda per saber desplaçar-se, fins i tot. Clar, és com que estem, en lloc de motivar-lo, estem desmotivant, no?, els sentits.
0: Sí, totalment d'acord. És de funcionament del sistema nerviós, des de l'orientació, el canvi atencional, el poder ecolocalitzar a un objecte o una persona, i tot això està canviant la manera que tenim de relacionar-nos amb el món, però a més l'està canviant en negatiu en general. Hi ha alguns aspectes positius, però en general és negatiu, no només per la persona que porta els auriculars. Tu abans ho deies, quan vas pel carrer i tu potser no portes, doncs també la relació que tu estableixes amb la gent que sí porta auriculars, doncs està sent diferent. I això, doncs, al final està tenint aquesta influència i tant.
1: El que no es treballa es perd, no? El que no es treballa no només no es desenvolupa, sinó que es pot perdre. I ja que dèiem això de l'orientació, el tema de que tothom ja es guiï pel GPS, pel GPS, fa que certes habilitats la perdis, no només de l'orientació, sinó de la memòria. Els que tenim més edat, Emília, havíem de trucar els telèfons de la gent, i quan volies parlar amb la noia que t'agradava, havies de parlar amb el pare, perquè havies de trobar un telèfon fix i te'l sabies, els telèfons. Clar, ara els tens tots a l'agenda i clar, ja no fas esforços per saber-te els números. Allò no vol dir que després, és veritat que el jovent se saben tots els Pokémons, vull dir que quan alguna cosa els interessa, bé que s'ho estudien, però sí que és cert que en el tema de l'orientació i el GPS era també una situació de supervivència. Segur que antropològicament saber quins arbres, quines muntanyes, doncs t'ajudava a situar quan et perseguia el mamut, com si diguéssim, no? Però avui dia, doncs, saber cap a quina adreça, si saps aquest... Ah, mira, aquest carrer sí que sé que si el tiro fins a baix arribaré al lloc. És que es desconnecten, no?, ara amb el tema del GPS.
0: Sí, totalment d'acord. Mira, hi ha estudis molt interessants de Leonard Maguire en Regne Unit, amb taxistes i amb persones estudiants de psicologia que ha posat de manifest la importància que té una part del nostre cervell que es diu hipocamp, formació hipocampal, i el que és la memòria i l'aprenentatge espaial. Què estem veient? Que nosaltres tenim unes cèl·lules al nostre hipocamp que es diuen cèl·lules de lloc. Són les placels en anglès, que el que fan és respondre quan nosaltres estem en un punt de l'espai i ens ajuden a orientar-nos. Clar, jo me recordo quan anava de viatge, doncs tu imprimies els mapes i anaves, ostres, mira, per aquest carrer, i ho portaves tot primer, una planificació, i aquí totes les funcions executives les havies de posar en marxa per planificar-ho bé, i després, quan tenies el mapa, t'havies d'orientar. Ara no, ara deixem tot això al GPS.
1: Deleguem, no?
0: Clar, que ens facilita molt la vida perquè arribem als llocs normalment i amb més facilitat, però és veritat que no estem fent servir el nostre hipocamp. I el nostre hipocamp, si no el fem servir, al final el nostre cervell és plàstic, i és plàstic per lo bo i per lo dolent. Quan nosaltres ho pressionem i ho fem servir en una direcció, doncs potenciem aquesta funció. Quan no fem servir, doncs el cervell diu, bueno, doncs mira, això no és important,
1: no és necessari,
0: doncs ho deixo estar. I clar, tot això al final no només ens afecta a la memòria espaial, perquè dius, bueno, doncs si tenim GPS, què més dona que ens orientem? No, l'hipocamp és molt important també per la memòria semàntica i la memòria episòdica. Si nosaltres el potenciem en un espai, també els altres tipus de memòria ens ajudarà a tenir un millor funcionament, i recordarem millor les coses, números de telèfon, recordar

0: darem el que elegim, el que estudiem, i això, el fet de delegar en el GPS, doncs, d'alguna manera no estarem potenciant aquesta capacitat plàstica de l'hipocamp.
1: Uh-huh. Ja, això, en lloc d'anar a menys, anirà a més de com estarem plens de gadgets, no? Ara ja es comença a veure, però sí, sí. Anirà més el tema de les ulleres, que et vagin donant tot tipus d'informació, una mica com allò del Vegeta, els que tenim una del Bola de Drac, que anava rebent informació per una lent. Això tot just està, com aquell qui diu, començant a veure's, però és que anirà més. Això què vol dir? Realitat augmentada. Això voldrà dir estar rebent dades constantment. Ja no és allò de dir, bueno, és que deixo el mòbil una estona. No, és que constantment estarà rebent informació, notificacions. Això heu comprovat i teniu estudiat que això té una implicació directa sobre l'estrès, i a l'estrès té una implicació sobre el cortisol i sobre mil i una històries que fa que això s'ha no pot ser, eh?
0: Efectivament. Tot això, a veure, és una realitat que jo la veig a curt termini, perquè la tecnologia està augmentant d'una manera pasmant, i això, doncs, tindrem dispositius en breu que ens permetran fer totes aquestes accions, aquestes coses. I ara tot això també pot generar estrès, i l'estrès sabem que activa una resposta que al final allibera el cortisol, i el cortisol, doncs, actua en el nostre cervell fonamentalment en tres estructures: a l'escorça prefrontal, en l'hipocamp i a l'amígdala. L'escorça prefrontal inhibeix, a l'hipocamp també, i a l'amígdala la potencia. Què vol dir això? Vol dir, doncs, que l'escorça prefrontal és molt important per al raonament, per les funcions executives. L'hipocamp ja hem vist que és molt important per la memòria i per regular les emocions, i l'amígdala és una estructura que busca senyals de perill. I quan s'activa en demasia pot generar ansietat. Per tant, què estem? Doncs estem minvant les capacitats cognitives, com les funcions executives o la memòria, i estem potenciant el veure perill on potser no tenim aquest perill, i en incrementar l'ansietat. Per tant, imagina't, clar, les repercussions que tot això pot tenir a llarg termini en la nostra salut mental i en la nostra qualitat de vida.
1: Això ens afecta a la nostra qualitat de vida, i és el que diem, vull dir, és ja molt a molt curt plaç, no? I això ens modifica totalment. Per tant, si nosaltres anem, doncs, tenint aquestes diferenciacions tan desenvolupades, farà que al final, quan estem parlant d'això de la competitivitat que pot ser la intel·ligència artificial, ja no només és des d'un punt de vista de coneixements, sinó també de que nosaltres estem perdent les capacitats que ens poden diferenciar una mica d'això, no?
0: I tant, i tant. Jo crec que has donat una idea clau, i és que no només ara estem en una situació, clar, que diu competència, la intel·ligència artificial, en comptes de venir a ajudar-nos, potser potser és una competència per les capacitats humanes en l'àmbit laboral.
1: Sí.
0: Però clar, si a més això li afegim que aquestes capacitats per el mateix ús de la tecnologia queden minvades, doncs al final serà un peix que es mossega la cua en sentit negatiu per als éssers humans, al final.
1: I és evident que tot el que no treballem ho anem perdent, però difícilment, perquè algú sempre pensaria, bueno, doncs igual que si un deixa de veure, doncs desenvolupa l'oïda, o al revés, no? Si perds l'oïda, desenvolupa més l'olfacte o la vista. O, és a dir, que intentes compensar. Algú podria pensar, bueno, però si la intel·ligència artificial, o perdem capacitats per una banda, potser en desenvoluparem cap a una altra. Però desenvolupar-les potser ens costaria moltes més generacions, no? Possiblement aquestes modificacions que no podem ni imaginar.
0: Sí, i és difícil pensar en com això ens podria
1: beneficiar, no?
0: Sí, és molt complicat, perquè al final el que fem normalment, o com s'estan imbrincant en les nostres relacions amb la tecnologia, és delegant coses. I
1: sí,
0: delegar coses,
1: sí.
0: Doncs podem delegar, però també hem de tenir la capacitat de poder escollir, de saber realment què és el que ens convé, quina és la informació adequada, i per tot això necessitem unes capacitats que hem de desenvolupar. Aquest és un problema, per exemple, que estem veient amb l'ús de la intel·ligència artificial en la joventut, perquè realment hi ha moltes capacitats de judici crític, de raonament, que no estan desenvolupades i que per poder fer un bon ús de la intel·ligència artificial les has de tenir, perquè has de saber realment quina és la informació adequada i quina és la informació que realment és d'utilitat per resoldre un problema, perquè això no farà la intel·ligència artificial.
1: Està clar.
0: I si no tens aquesta capacitat reflexiva,

0: flexiva, madura, doncs no servirà de res. Si deleguem tot, al final ens trobarem en un, clar, en una situació en la qual perdrem la part més que ens fa més humans, per dir-ho d'alguna manera més poètica, i al final delegarem i estarem a mercè de les noves tecnologies.
1: Una última pregunta, perquè al final intenteu, diguem-ne, vehicular possibles solucions o elements que hauríem de practicar per tenir seguint aquests sentits i el cervell preparat per rebre tota aquesta informació. Proposeu que això es pot fer a les cases, a les escoles, als llocs de feina, i són rituals de moments sense pantalles, descans, no, relax auditiu-visual. Tot això és important que es vagi incorporant, no, en el dia a dia.
0: Sí, no només és el tema de descansar de les pantalles, sinó és durant aquest temps que nosaltres estem descansant de les pantalles, doncs intentar potenciar altres accions que realment van en sentit contrari a l'efecte negatiu que està produint.
1: No és deixar el mòbil i mirar la tele, eh?
0: Efectivament. Seria, per exemple, anar a sortir a la muntanya, sortir a fer exercici, caminar, llegir, que llegir en paper, doncs és molt important també. I ja tenim moltes evidències de molts grups d'investigació com el nostre, que veiem els efectes positius que té la lectura en paper sobre diferents xarxes neuronals que van en sentit contrari del negatiu que poden tenir les pantalles, no? I tot això, doncs, seria qüestió de dir, bueno, deixes un moment aparcades les pantalles, surts al carrer, fas exercici i després tornes a casa i llegeixes un llibre. Això seria ideal.
1: Fantàstic. Doncs confiem en aquest món millor, que és el món en què mantinguem les nostres capacitats, i això ho hem pogut saber millor amb la professora Emília Redolà-Ripoll. Moltíssimes gràcies per haver passat pel programa i fins ben aviat.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Tu és una...
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I és que és temps de passar-ho bé, és temps dels nostres tribuneros, perquè és la secció que és disbauxa, que és entreteniment, que és marge a l'Avert, i Sergi Porcel, els tribuneros! ¡Vamos!
1: Màgia,
0: ja estem aquí.
2: Som màgia.
0: Sou màgia. Mira, sí. L'altre dia em va dir un oient una cosa que jo dic, mira, com ens coneixen? Diu, és que...
2: És l'oient.
0: Home, l'EGM ha dit que tenim 9.000 persones de dilluns a divendres, algunes més al cap de setmana. No, es van repartint, o sigui que en som més de...
1: Ja no puc ser sortir pel carrer, sí.
0: No, exacte.
2: Ara he portat ulleres de sol i gorra.
0: Sí. Doncs em va dir aquesta oient, mira, és que m'agrada molt aquesta secció que feu, perquè sembla que estigueu cadascú a casa seva tenint una conversa. I dic, és que exactament és així.
2: Exactament.
0: És tècnicament, o sigui, m'agrada perquè s'ha aconseguit transmetre el que realment és aquesta secció. Cadascú...
2: I sembla que el guió estigui improvisat, no?
0: Sí. Bueno, tant no em va dir, però és, bueno, us van sortint els temes, i sí, efectivament és així. O sigui, és una conversa...
3: Bueno. Això el telèfon és el que es porta?
0: Sí.
3: Parlar aquí per telèfon és el que se lleva.
0: És el que se lleva ara. Bueno, de fet, cada cop la gent parla menys.
3: I a l'estudi què hauríem de fer?
0: Però és que l'estudi a aquestes hores és complicat, i com que jo ja em vaig instal·lar aquí el sistema a casa, insonorizado, doncs clar...
2: Sí, és que la Covid va fer molt mal.
0: La Covid va fer molt mal.
2: Ja...
0: Sí, jo vaig dir que ja...
2: Ens hem acomodat.
0: Sí. Ens hem acomodat i que ja tenim una edat, i llavors, clar, també. Doncs mira, és que des de casa es fa molt bé.
2: Jo tinc dues. Dues
0: edats.
2: Que
0: m'agusten
2: l'espuma. Tu ja tens una edat, dic, no, i dues també.
0: Això és veritat, eh? Hi ha un moment, a partir d'una edat, ja dius, no, ja no és una, és més d'una, eh? O más de uno, aquí, aquesta casa. Escolta, un dels temes que ens han proposat aquesta setmana és el de que... Que és el de... Que és...